0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de l'Esperança.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Estàs escoltant? Tràmia Mèdia. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Xana!

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Are you ready, Boots?

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Funky Tracks Radio.
5: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
4: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de diferents qüestions destacades del sector. Començarem parlant del cultiu de festuc, i és que alguns productors el reivindiquen com a cultiu de futur justament per la seva resistència a la sequera, a la falta d'aigua que estem tenint al país, i també per un preu estable. D'altra banda, el Guillem Figuerola també ens aproparà els reptes dels productors de l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
2: L'entrevista.
1: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda. Ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
1: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
3: Bueno, el festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, doncs perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
1: Clar, com arriba aquí, al festuc?
3: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Quan Espanya estava dominada pels moros, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors, la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Els mascles no fan pistatxos. I com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos. Si l'any que ve no fan pistatxos, els arrencarem. Resulta que van arrencar tots els mascles, i llavors les femelles es van quedar sense poder polinizar.
1: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
3: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i

0: el global de Lleida n'hi ha 600. Doncs volem donar-nos a conèixer que, que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, ho diran, però més que ara dels Estats Units ara, doncs que abans de que comprar pistatxos dels Estats Units, doncs que comprin pistatxos d'aquí. I la gent doncs, que sàpiga que hi ha pistatxo i ens volem... La reivindicació més que res és aquesta, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
1: Clar, entenc
0: pistatxo,
1: que és...
0: Pistatxo, fes tu, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, ara mateix entenc que és molt desconegut, de que també el fem aquí.
0: Sí, és desconegut tant pel consumidor com pel mateix pagès potencial de plantant. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que com que és un arbre que entra tan a poc en producció, L'avantatge que té és que és molt longeu. Hi ha arbres de 500 anys, m'entens? O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys. O sigui, l'avantatge és aquesta. Però a començar a treure un rendiment del que és plantat doncs són 9 o 10 anys. I els temps que corren... esperar 9 o 10 anys, anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs i hi ha tots aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però hi són. I fins que no entri en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
1: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
0: Exactament. O sigui, no abocàs de cop el pistatge ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, poses festuc, si poses dos o tres hectàrees de festuc, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir. I llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar dos o tres hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
1: Clar. Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
0: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, 2.500, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrees.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, són xifres elevades o normals?
0: Home, si comparem amb els Estats Units, no, perquè els Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrees. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan li fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua i només tenen rec de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. No hi ha problema. Es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
1: Perfecte. Clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no?, dels pagesos.
0: Sí,
1: no sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir, més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
0: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la millor propaganda és quan els pagesos vegin que el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys, pues, produeix. amb l'avantatge que, si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern, és un arbre que sense fulla pot resistir temperatures de 20 graus sota zero, i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat.
1: Que
0: ni
1: això...
0: ho han notat, sí.
1: No, a més, anava a dir, que això ara mateix és una mica com l'oasi, perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
0: Sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir la qüestió aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí, sí.
1: Perfecte. A nivell més, de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
0: Sí, els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat, que bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí, m'entens? I amb aquest objectiu pues, volem fer la fira aquesta del pistatxo, ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Beceroles, està tot en estat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, us volem donar a conèixer pues, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que hem plantat el 20, pues, encara és una cosa tendra, això. Però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
1: Perfecte. M'has dit,
0: més que res, sí, més que res, promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos de Catalunya. Perquè, vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè té sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica. O sigui, el problema de vendre no hi és. Així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és. Però ens estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
1: Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
0: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat i tot trigat, i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any. Però si és massa precipitat, doncs potser ho faríem a principis de gener, o no sé. La data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
1: Perfecte, perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més... administracions i institucions, anem-ho així, a veure com tantegen ells el terreny.
0: Bueno, l'administració... Digues.
1: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
0: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, ens va ajudar una mica econòmicament per fer la jornada tècnica. Però vull dir, allò de que l'administració passi al davant per dir, va, vinga, us ajudem a fer això, fillon, no, i has d'anar darrere. I has d'anar darrere i esperar... No hi és una ajuda de l'administració. Així com, per exemple, amb la fruita dolça, pues fan campanyes, i que ho trobo molt bé, eh? Fan campanyes i coses així. Pues aquí, de moment, encara està com la majoria de pagesos, que no sap per on agafar-ho. Però, bueno, mirarem de que mos ajudin amb tot el que sigui possible.
1: Doncs, Anna, estarem molt pendents també de com es va implantant aquest cultiu de festuc a Catalunya i de l'impacte que pot acabar tenint tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i, sobretot, que consumeixi doncs, el que es cultivi aquí. Ho deixem aquí, Ramon Boleda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Arrela. El programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
4: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'Ullí de Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest de relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies per tenir-te aquí. La primera, no t'he de dir ja una mica en qüestió emocional i sentimental. Com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
5: Bueno, és un nou repte, que és un nou repte que agafo. I bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran dos anys, em queda que seran dos anys de relleu i suposo que anirem passant uns quants més.
4: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevilla, la seva parella, són dues persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys, i entenc que valores molt també aquest pas ell, el testimoni, que pugueu seguir comptant amb ell, tot i que en una situació personal complicada i que doni pas aquest relleu com a president d'honor i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport, tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
5: Sí, no, és molt important perquè ell té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
4: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir, que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'Associació de Productors en el moment d'assumir el càrrec?
5: No, l'Associació de Productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem dos anys que ens han bellugat bastant, ara aquests dos anys més que res ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar pues, nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
4: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem, no sé també del que s'ha fet fins ara o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir, què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses.
5: No, més que res, mantindre el que tenim i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, eh? Vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de línia però no tenim apoyo i val més que fem poquet a poquet i bé, ja dic, el primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica els socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que a part dels que són, pues, sempre hi ha gent que busca un el seu gènere o el seu producte i busca una cosa afegida. Pues, ja dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, i inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
4: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també a la resta de programes de la ràdio sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
5: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I, bueno, pues si s'ha d'ajudar amb algú, algun nou emprenedor, gent jove que vulgui buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
4: Un dels elements i un dels factors també que afecta molt a l'Horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxima a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitat i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
5: És una oportunitat. Jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. Lo que passa que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si nos embarquem estirem més el braç que la màniga, pues al final nos enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
4: Precisament, i escoltant les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització d'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com bé deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors que amb les administracions està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
5: Sí, sí. La marca Gust de Lleida sí és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
4: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja pels seus camins, és conscient de que hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlà l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, és un gir al que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer productes diferents o activitats diferents.
5: Sí, sí, no. És un abanico de diferents de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Pifarré, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha lo dels vins, o hi ha lo del blanc, o lo dels calçots Andreu, i clar, tot això forma diferents colors que són el mosaic de Lleida, de l'Horta. Però clar, hem d'estar una mica recolzats per la marca Horta, que se va començar molt fort, i bueno, ara és el que et deia, que s'ha deixat una mica de banda, però bueno, a veure si se torna a reprendre una mica, que vull dir, es pot promocionar més, sempre es pot estirar algo més.
4: També, en aquest sentit, és el que et volia preguntar, perquè ara comentaves en aquest cas concret de la marca Horta, però amb altres qüestions, per exemple, també com la preservació de l'espai agrícola de l'Horta. No sé si hi ha una llista de coses que heu parlat amb l'Associació de Productors a l'hora de seure's amb l'Ajuntament, amb la Diputació, de cara a futur, de quines són les necessitats que té l'Horta i que té l'Associació de Productors i del camí que hi ha per recórrer en els pròxims anys, perquè amb aquest canvi, com bé hem anat dient, en la presidència de l'associació, no sé si heu fet aquesta llista de les qüestions que, amb les que us desseurem les institucions que us afecten al vostre dia a dia com a productors.
5: Bueno, nos afecten més que res, nos afecten quan nos han d'ampliar molt o nos demanen molt producte. Quan nos demanen producte, bueno, hem d'estar preparats, però, clar, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però, clar, també hi ha un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
4: I per això, una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des de els membres de l'Associació de Productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, d'altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de sí. Les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha algun... És una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
5: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Lladal, de Baicalent. Bueno, de Baicalent, no, de la zona aquesta del Tocanal de Carràs. I després també, claro, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues claro, l'Horta, com més trossejada està, pues pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament hi han tingut batalles i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que hi hagi el menys de ferides possibles.
4: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'Horta i amb el que feu els productors, i no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
5: Sí, no. Sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, ens donem a veure. Claro, la gent t'ho valore. T'ho valore perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i el bo que són, doncs, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
4: Tu també, precisament, coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufea, que forma part de l'Horta de Lleida, no sé també una mica en la teva trajectòria, tu en quin moment entres a l'associació de productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara has acabat representant com a president, i no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
5: Sí, no, abans de... Bueno, és a base, jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això... Pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys, que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a raó de llavors pues, han potenciat també el repartir a domicili, la proximitat. Hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira, mitjançant per conèixer-nos.
4: Precisament en aquest sentit, jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica, amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys?
5: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneros més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà, i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
4: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, així una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant durant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en el temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir, almenys durant el meu mandat.
5: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria. Ampliar els socis i que tothom pogués ampliar-se amb la feina que té. Vamos.
4: Ara mateix, quants socis sou a la associació de productors?
5: Sobre 25, de 25 a 30.
4: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que sí, al llarg dels anys aneu creixent a poc a poc, sí, sense marcar-se una xifra concreta, però que pugueu assolir, no?, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu portant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'un als altres junts, podent tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a associació i no com a persona individual. Sí. Entenc una mica aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
5: Sí, és perquè tots sempre som més forts. Però jo dic que sempre, a cada partida o alguna cosa així, sempre se nos escape al gent que treballa per un, buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar a dintre al grup. I després també, claro, per les fires i tot això, pues, tot no ha de ser fires també. Eh? Vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires. Però vull dir que costa, avui en dia costa.
4: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon de Lleida Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé si una mica també, si vols fer una mica de sí, sí, carta de presentació per a aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
5: No, pues que l'associació pues està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada productor al seu producte i que la puguem potenciar, pues amb tots irem més forts. Com més siguem i més puguem apretar, pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
4: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ovo Lleida Ràdio aquí a l'Arrela, no, per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
5: Vale, moltes gràcies.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
7: Amb nom propi.
8: Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa, doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten els municipis rurals: el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat, o també, doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important, doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local, no? I doncs avui, per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
9: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
8: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
9: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Bellanes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la d'Urgell, la Segarra i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
8: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no?, què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta?
9: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica... Malda Belianes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no?, d'un cantó, i de l'altre cantó, de la nivell de la conca, pues, també són pobles d'alçada, que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble, i en pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint I tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
8: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió, més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
9: Per mi seria el paisatge, vull dir, jo visc en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar. I jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu. I també és un projecte, un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por. Sí que hi ha una part de... Bueno, també tenim allau de macrorenovables, tenim problemes, no? de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim amb molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
8: Correcte. I ja, si parlem de què passen coses, també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Però abans m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta al context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
9: Bueno, a nivell de... més de temes de biodiversitat, nosaltres tenim una zona Natura 2000, que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat, i després, en general, a nivell de biodiversitat, tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa, i això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'alt de Belltall, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim, i si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la vall on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que es manté, i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
8: Correcte.
9: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles, també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important i amb molt de potencial, però un altre cop aquí moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
8: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia. Però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament doncs, amb aquesta voluntat, no, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba. Però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta?
9: Doncs l'associació, nosaltres diem l'associació Vall del Corb, per anar bé de dir sempre l'associació per al desenvolupament integral de la Vall, però el seu nom és interessant justament perquè no? Perquè ens dona indicis una mica de la seva voluntat, del seu objectiu. És una associació que va ser creada al 2000, per tant, ara portem 26 anys amb diferents juntes. Primer va ser una associació més enfocada a temes culturals i de creació d'identitat, de treball amb els joves també, i a poc a poc ha anat introduint més la part de productores. I ara hi poden participar qualsevol persona, veí, veïna de la Vall del Corb, de més lluny, i totes les productores, restaurants, allotjaments, entitats mediambientals, associacions. I a banda tenim convenis de col·laboració signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, pues, tant el teixit econòmic com la part mediambiental, que associativa, que individual, no? El fet de viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
10: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
9: Això, sí. I això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitat més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també, on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trust Food, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall. I anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda, tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori, i després projectes de dinamització territorial, com seria el territori de vincles.
10: Doncs ara...
9: Això és com una mica, no?, el ventall d'activitats que fem.
10: Ara que treus aquest, ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no?, que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no?, qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
9: Territori d'Inclès és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball. Sovint aquest tipus de projecte, no?, estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari, i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, perdó, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una llau molt forta de macroprojectes de renovables, i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix, el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa L'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria. I el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, en la Vida i els Coramarges.
10: Doncs mira,
9: i això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
10: Correcte. Ja que ho comentes, no?, com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no?, en el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no?, un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
9: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans, i també venen molta gent, pues, que fan un canvi de vida als 40 anys o que ja decideixen des dels inicis, no?, d'optar per el món rural i la producció agrària. però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega, de feina i també de... Hi ha un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica i és un sector que ja esdevé una mica més atractiu. Però el de la producció, únicament, és un tema complicat i és veritat que ara mateix les condicions són molt dures. Les condicions, hi ha moltes protestes pageses que estan intentant posar llum sobre aquestes condicions.
10: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no? D'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no? Com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no? Per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquest vall del Corb? I també una miqueta, quines són les demandes que expressen?
9: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil de pagesos, més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector i depèn del poble, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves, no deixa de ser una minoritat ara mateix. Després nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, en pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a pujar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers, però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
10: Des de l'associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
9: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de regant, i veure a través d'aquesta varietat i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de la viabilitat de les explotacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual No Fence, que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
10: I ja també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni, doncs, paisatgístic que és molt ampli, no? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
9: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial de fet que podem seguir vivint aquí. Bàsicament, hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no? Que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, doncs el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats local. Al final, si tu cultives només un tipus d'ametller, el que passa és que si hi ha una plaga, perds tota la collita. Si, com abans, cultives 5-6 varietats, doncs hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no, una gelada en algun moment, doncs aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot. És interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure quin any tindrem. Hem tingut una primera de pluja extremes, seguit per un estiu amb temperatures espectaculars i molta sequera. I això pels cultius, per preveure una mica la producció, és molt, molt difícil. Però si estem en una zona on hi ha aquest mosaic agroforestal, on hi ha, no, una mica les cadenes que encara hi són, però s'han de cuidar. Si tenim un mosaic agroforestal però que no hi ha gestió forestal i que hi ha incendis cada any, doncs això és un risc també. Per tant, el mosaic no és com algo que tenim i sort que el tenim, sinó que algo que hem de cuidar, i justament la pagesia i les productores elaborades.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat estan rescatant aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles al Vallès Oriental. Els bombers ja acumulen més de 900 serveis des de l'inici d'aquest temporal, i per la seva banda els bombers de Barcelona han atès 910 trucades i han realitzat 145 serveis fins a les 7:20 d'aquest matí. Les pluges han deixat fins a les 6 de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils, a la comarca del Maresme, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de pluges torrencials ha impactat amb força a la zona metropolitana sud, amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una desena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de les inundacions. També recordar que Protecció Civil ha enviat un SLR a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Girones per recordar que està vigent una restricció de mobilitat. El missatge subratlla que hi ha múltiples incidències encara en curs i que es manté l'episodi de pluja torrencial en molts llocs. Coneguem, doncs, ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
13: Estem pendents d'aquestes hores del matí de les precipitacions que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, que han caigut de manera torrencial, i els registres d'aquestes hores són molt destacats. A les immediates hores, totes aquestes precipitacions s'aniran en direcció cap a les comarques gironines, i serà aquí on els registres aniran acumulant-se i, de fet, podran ser històrics a les immediates hores. A moment, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, molt semblants a les d'ahir dissabte. La mil serà molt més tranquil·la a les comarques de Lleida. I aquesta tarda els ruixats tornaran a aparèixer, sobretot a les comarques de Girona. Seran molt més irregulars, molt més dispersos, i també es veuran aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. Algun ruixat despistat també al litoral de Barcelona.
12: I encara referent a aquest episodi del temporal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat que la nit ha estat complicada i ha avisat que aquest episodi es desplaçarà cap a les comarques de Girona. En un missatge a la xarxa X, Illa ha remarcat que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. I en cultura, al final del concurs de castells de Tarragona s'endarrereix ja aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials, la jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: Notícies en xarxa.
14: Premià Mèdia. Informació.
15: Manresa retrà homenatge aquest novembre a l'artista i dibuixant Ferran Costa amb l'exposició participativa Ferran Costa Tribut No t'enfadis. La mostra es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art de Manresa. Costa Duran, nascut a Manresa el 1954, va anar a viure a Premià de Mar als 14 anys, on va treballar com a fotògraf delineant i en una empresa de gravats. La seva obra retrata sobretot escenes quotidianes i racons de Manresa i Premià de Mar. L'exposició arriba un any després de la seva mort i vol reivindicar el seu llegat artístic a través de la participació.

0: el reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
1: Funky Tracks Radio.
2: Ese que dicen que es para gente...
3: Para gente encantadora.
1: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Elegir no te cuesta más.
5: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
8: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Contero.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Quants anys dedicant-se a la perruqueria i gairebé 20 a la perruqueria Kerr. Avui nosaltres venim a conèixer la Vicky, que es jubila en els propers mesos, i volem conèixer tots els detalls durant aquesta feina que ha estat dedicant-se durant gairebé tota la seva vida. Vicky Kerr, bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Gràcies per rebre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
3: Gràcies a tu per voler comptar amb mi.
2: Escolta'm, aquest és el teu lloc de treball? Ha estat el teu lloc de treball durant molts anys? Durant quant de temps has estat aquí, en aquesta perruqueria?
3: Aquí, en concret, 19 anys.
2: 19 anys. I ara ja veus la llum al final del túnel en quant a jubilació?
3: Sí, bueno, em costa una mica, eh? Hi ha molts sentiments aquí. Tinc clientes que em mataran si me jubilo.

0: Però bueno, jo, tot té el seu moment, eh? Clar. I ja està.
1: Clar. La teva història, de fet, no comença aquí. Tu ja havies treballat abans per altres perruqueries,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, jo porto amb el meu ofici 50 anys, uh-huh. des dels 14 anys.
1: Uh-huh. I en quin moment passes a ser treballadora d'una altra empresa, d'un altre negoci, a dir, escolta, vaig obrir-me per mi i vaig a tenir el meu propi projecte?
0: Bueno, quan em vaig sentir una mica preparada, professionalment, que consti que a Barcelona vaig treballar amb un peluquer molt professional que venia de Llongueres, jo vaig estar a Llongueres també, i fins que aquest noi no em va dir que jo estava preparada, no va ser el moment de muntar la meva primera peluqueria. Uh-huh. Bueno, després vaig tancar una per problemes de salut, i llavors ja quan em vaig separar del pare de les meves filles, doncs vaig anar a treballar a Jean-Louis David aquí a Premià, uh-huh. la franquícia, i aquí, bueno, dic, per què no muntar una altra peluqueria? Llavors va ser quan em vaig decidir muntar aquesta.
1: Uh-huh. Ara em deies 19 anys aquí, amb la jubilació que em deies que està marcat més o menys en el calendari, ha de
0: bueno,
1: ser.
0: Marcat, sí, però a mi m'agradaria que això pues, s'ho quedés algú. Uh-huh. No és igual noi o noia, una peluquera, un peluquer, uh-huh. i continués amb la meva clientela.
1: Clar, em deies molts records associats a aquest espai, a aquesta perruqueria.
0: Sí.
1: Si et fes escollir alguns d'aquests records, amb què penses quan et demano això?
0: Pues que moltes clientes que tinc, que fa molts anys, ja no és clienta i peluquera, saps? Sí que és clienta i peluquera, però hi ha una part de sentiments que són moltes xerrades, expliques la vida privada, t'expliquen moltes coses, que fas una mica de psicòleg, també, mm-hmm. i tot això, tu quedes tu a dintre. Ja no és el tema de... Va, me'n vaig, m'ajubilo, deixo de pentinar... No, deixo moltes coses.
1: Uh-huh, uh-huh. Tens una part també com de confident, és a dir, al moment que s'estableix una relació de confiança amb les clientes que t'expliquen coses que potser no coneixen ni la seva família ni el seu entorn.
0: Totalment. Uh-huh. Jo sóc com un capellà, eh? Uh-huh. Sé coses que me les emportaré a la tomba perquè les dones aquí estan molt rato. Uh-huh. No estan mitja hora. Estan, una es fa color, l'altra es fa una permanent i t'expliquen, és el seu moment i xerren, i a mi m'encanta que m'agafin aquesta confiança, eh? Penso que la peluquera, parlo per mi, no parlo per tothom, és una mica psicòleg, eh, també. Mm-hmm. Perquè jo també explico els meus problemes, eh?
1: Clar, també et deixes anar amb elles,
0: sí.
1: eh?
0: Si hi ha confiança, també tinc la típica clienta que ve aquí, es relaxa, vol mirar revistes, i ho respecto total, eh? Però la clienta que li agrada xerrar, que a mi m'agrada molt xerrar, doncs pues ho expliquem tot.
1: Clar.
0: I està molt bé, i és molt maco.
1: Com es crea aquest vincle, Vicky, amb aquestes clientes, que suposo que deu haver algunes que les deus tenir des del principi, des de fa molts anys?
0: De Jean-Louis David.
1: Uh-huh. Fixa't.
0: Quan es van entrar, que havia muntat aquesta peluqueria, i Jean-Louis David es va tancar, doncs pues han vingut aquí. Uh-huh. I són molts anys, la confiança no s'agafa en dos dies.
1: Uh-huh. Has fet inclús amigues, podríem dir, dins
0: sí,
1: de la perruqueria? Tens
0: totalment.
1: Gent que formen part del teu entorn
0: sí,
1: fora
0: sí.
1: de la feina?
0: Sí, jo he anat a dinar amb ell. Mira, avui vaig a dinar amb una amiga meva que l'he fet aquí de clienta. Uh-huh. I he quedat amb clientes a anar a prendre alguna cosa i a sopar i a dinar. Vull dir, cap problema. No com un acostum, perquè tothom té la seva família i les seves coses, però... Sí, sí.
1: Com ha canviat el sector, Vicky, en tots aquests anys que t'hi dediques, com ha anat canviant el món de la perruqueria?
0: Home, a mi una mica a pitjor, perquè ja no va la clienta... Hi ha moltes noies que es fan el color a casa, hi ha moltes noies que es tallen el cabell, elles, que jo veig cada vegada vídeos que penso, mare meva, aneu a la peluqueria, perquè cada professional té la seva història. Com s'atreveixen a fer-se una decoloració a casa seva? I he vist vídeos, cabells cremats. Vull dir, hòstia, per això tenim el professional, no? Mm. Però, bueno, la vida evoluciona, tot canvia, però jo recordo quan jo vaig començar a la peluqueria, mare meva, la gent venia cada setmana, tu sabies que cada divendres a les 9 tenies a la Juanita allà, o tenies a la Pepita, o tenies el Joan que venia... Mm. Jo treballava, de més, en una peluqueria que era barberia, i venien els homes a afaitar-se cada dos dies.
1: Sí, eh?
0: Això ara ja... Bueno, aquí no ho fem. Jo no ho he vist. Sí que hi ha barberies, però no sé si l'home va allà cada dos dies a afaitar-se.
1: Això no ho sabem, si s'ha perdut aquest
0: no
1: costum.
0: No sé, perquè ara, clar, també hi ha molts estris que la persona... Mm-hmm. Tu t'afaites a casa, clar. Vull dir, no tens per què anar a la barberia a afaitar-te. Mm-hmm. Però aquell procés de... l'espuma, jo ho havia vist i estava molt bé.
1: Sí, sí,
0: tot
1: sí,
0: això s'ha
1: sí.
0: perdut.
1: I encara hi ha clientes que tenen guardat tal dia i cada setmana, o cada dues setmanes, tenen un guardat a la teva gent de venir? Això sí, eh?
0: Jo tinc clientes fixes, sí, cada divendres, cada dissabte. Uh-huh. Divendres i dissabte, els altres dies no. Uh-huh. Però jo divendres, demà tinc gent fixa, cada setmana venen a tal hora, i el dissabte igual.
1: Que bé, que sí, bé, això, sí, que això sí. S'està més o menys mantenint. Quina ha estat la complicació o el problema més gran de tot aquest món laboral que has tingut com a empresària, podríem dir-ho, com a perruquera, la part que diguis, uf, en aquell moment ho vam passar especialment malament?
0: Bueno, perquè no vull tocar el tema polític, però amb els impostos se't matxaquen molt. Jo també entenc una mica la gent jove d'ara, entre pagar lloguer... els autònoms. Mm. Després, si has de demanar un crèdit, com jo vaig tindre que demanar un crèdit per muntar tot això, fins que no vaig liquidar el crèdit, són diners cada mes que dius, home, clar, han de sortir d'aquí. Mm-hmm. Hi ha mesos que van molt bé, però no tots els mesos van bé.
1: Clar, i també suposo, sumat, el temps de la pandèmia, bueno, que això suposo que hauria de ser un daltabaix.
0: Mortal. Mm-hmm. També he de dir, ja que em dones l'oportunitat, sí, que el propietari del local... es va portar molt bé amb mi. Mm. Em va trucar ell al temps de la pandèmia i em va dir, el lloguer que m'apagues només vull una quarta part.
1: Molt bé.
0: Cosa que sé de gent que han hagut de pagar el lloguer sencer, tot i tancant el negoci.
1: I després van haver de tancar molts negocis. Home, perquè va ser insostenible tot això.
0: És que no es pot. Mm. Si pagues un pis, el negoci, la llum del pis, la llum del... És que no es pot amb tot.
1: Clar, clar, clar.
0: Però aquí tinc que defensar el propietari del local, que es va portar,
1: es
0: molt,
1: va
0: bé
1: portar
0: molt bé.
1: Es va portar molt bé. Amb quant a estilismes, amb la manera de tallar el cabell, de looks, això ha anat evolucionant també? La gent demana potser coses cada cop més diferents o hi ha una tendència que es manté?
0: Jo mantinc la meva tendència. Mm. No l'he volgut canviar mai. Sí que he anat a cursos durant tots aquests anys de peluquera, acadèmies de peluqueria per aprendre coses noves i tal, però la base, la meva, és l'antiga.
1: Uh-huh. I això és el que agrada i el que et demanen, suposo.
0: Exacte. La clienta que ve aquí ja sap que jo sóc xapada a l'antiga. Uh-huh. Si vols alguna cosa molt, molt, molt, molt, molt modern i molt fora de lloc, no vindran aquí.
1: Escolta, Vicky, i hi ha alguna famosa que et diguin m'agradaria el cabell com tal presentadora de la tele o com
0: sí,
1: tal... Sí? Quines són les famoses amb les quals s'han fixat al llarg de la història?
0: No, famosos.
1: Clientes? Famosos, eh? Sí,
0: nois.
1: Eh? Nois. I en
0: m'han
1: quins?
0: Demanat cabells del Messi.
1: Ah, sí?
0: Ostres. Tu te'n recordes quan el Messi es va posar el cabell de color ros?
1: Sí, sí, sí.
0: Que va ser horrible.
1: Sí.
0: Nens i nois me demanaven aquest cabell.
1: Ostres. I de però, dones, hi ha alguna presentadora que diguin rotllo com la Campos o l'Anna Rosa o no, tant com així, no?
0: Una em va demanar el corte de la Matt Ryan.
1: Ah, mira.
0: Que és molt maco, el corte de la Matt Ryan. Mm-hmm. I va sortir contenta.
1: Va sortir contenta, sí. Eh? És a dir, que venen amb la revista, potser
0: bueno,
1: una foto i et diuen, mira.
0: Bueno, jo que vaig ara amb noies joves, que venen amb el mòbil, i m'ensenyen una foto. Mira, què et sembla, si em quedaria bé aquest cabell? I pues li dic que sí, o li dic que no, o fem-ho d'aquesta manera, o fem-ho de l'altra. Mm-hmm. Ara funciona molt el mòbil.
1: Fixa't, eh?
0: Molt.
1: Molt bé. I tu, entenc que ets molt sincera, dir, escolta, això sí, o això d'aquella manera.
0: No, jo he perdut serveis perquè...
1: No ho has volgut fer.
0: No, perquè he sapigut que no li quedaria bé. Mm. Vull dir, jo recordo una clienta que em va demanar una permanent, dic, no, perquè et cremaria el cabell. I va anar a una peluqueria a Barcelona i li van cremar el cabell.
1: Ostres.
0: I ara la tinc, que no caga a mi.
1: Veus? Mira, i va tornar, perquè, va tornar.
0: Bueno, perquè li van cremar el cabell, i dic, a veure, jo com no, he de deixar de fer-te un servei si estic perdent uns diners, si sé que t'ha de quedar bé? Si et dic que no, és per què? No. Vull dir, també t'has de posar una mica amb el professional. Clar. Has d'escoltar el professional. Doncs mira, per mala sort li van cremar el cabell.
1: Veus? Aquí, Vicky, suposo que aprens també moltíssimes coses, perquè parlàvem abans de la revista i em deia, la revista sí o sí les has de tenir actualitzades perquè me les demanen, eh?
0: Cada setmana.
1: Sí, eh?
0: I ho trobo bé, eh?
1: Molt bé.
0: Perquè la dona que ve aquí a relaxar-se i vol mirar les revistes, perquè treballa potser tot el dia i no té temps ni de veure la tele, i la revista la relaxa, i tinc revistes cada setmana.
1: Que bé, que bé,
0: i
1: te les demanen.
0: La clienta que li agrada xerrar i no li agrada mirar cap revista. Mm-hmm. I també tinc la clienta que amb el mòbil o està llegint un llibre o està mirant altres coses. Tinc de tot. Mm-hmm. De tot.
1: Que bé, que bé. Em deies al principi que ara una de les teves preocupacions és el fet d'intentar doncs, que aquest negoci continuï, no?
0: Home,
1: i que vingui algú.
0: Home, m'agradaria molt. Mm-hmm. Mm-hmm. No sé, tinc de temps fins l'any que ve, a veure... No ho sé, no ho sé. Si algú, al final sona la flauta i ve algú interessat, un peluquer, una peluquera, és que m'és igual.
1: Et faria il·lusió, que continués.
0: Home, a mi m'agradaria molt. A part, m'agradaria, si hi hagués algun jove interessat... Vale, jo me jubilo, no? I aquí hi ha algú treballant un cop a la setmana, un dia o dos a la setmana, venir jo a ajudar-lo o ajudar-la i presentar-li la meva clientela.
1: És a dir, que no vols penjar del tot les tisores, no, eh? Vols seguir una mica vinculada.
0: No, m'agradaria... Home, la meva clientela, si això es tanca, tindran que anar a un altre lloc. Si vingués algú aquí i jo li presento la meva clientela i poden continuar aquí, seria genial.
1: Això estaria perfecte. Què diuen ara les clientes i els clients d'aquesta jubilació?
0: Que no m'haig de fer gran, diuen. Home, clar, perquè jo tinc clientes de fa 30 anys. Què farem ara, diuen? Jo també ho entenc, però té que arribar un dia que tots ens hem de jubilar. I és una part que me dona molta tristor. No pel fet de deixar el local i de... Mira, ja he treballat 50 anys, doncs ja em toca, no? Però la clientela em fa molta pena.
1: Miqui, quina visió tens tu també del comerç de Premià de Mar? Com ha anat evolucionant, com ha anat canviant al llarg de tot aquest temps? S'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del negoci de sempre o això cada cop és
0: l'excepció? Jo, per mi, s'està perdent bastant, eh? Sí. Mira, sense fer propaganda, hi ha una empresa que tothom compra allà. Jo no, jo vull anar a la botiga.
1: Clar.
0: Jo vull anar a la botiga. Joguets. Jo tinc ara una neta petita i no em dóna la gana. Jo podria comprar joguets per internet. No. Jo vull anar a la botiga, que m'ensenyin el joguet, i vull pagar a la botiga.
1: Clar.
0: És que amb molta cosa sóc molt xapada a l'antiga. El botiguer s'està perdent molt. I això també fa pena. Vaja, a mi em fa pena.
1: Sí, sí. Has aconseguit també crear una xarxa de contacte amb altres botigues, amb altres comerços d'aquí, de l'entorn?
0: Bueno, ens coneixem tots. I si hem de fer un cafè, doncs fem un cafè com peluqueres, eh?
1: També, eh?
0: Sí, no tinc cap problema. Jo, per exemple, tinc molt bon rotllo amb aquesta peluqueria d'aquí, la Corporal, i vaig allà a fer-me una permanent, i he anat allà a tallar-me el cabell, sí, i vaig allà a fer-me coses. Cada un té la seva... El respecte.
1: Que bé, això és importantíssim.
0: Jo, per mi, sí. No, no tinc per què enfadar-me, perquè és una peluquera. Jo tinc la meva clientela i ella té la seva. Vull dir, al contrari, si hem d'anar a fer un cafè, doncs anem a fer un cafè. Cap problema.
1: Molt bé. Miqui, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquesta estona.
0: No,
1: gràcies. Espero que no estat molt difícil, no?
0: No, que... no, jo em pensava que estaria més nerviosa
1: doncs
0: i no.
1: Mira que ràpid que ha passat.
0: Veig que em dedicaré al micro, eh?
1: Doncs mira, si vols, ara, a partir d'aquest jubili, si vols venir a la ràdio, estàs convidada.
0: Ja ho sé.
1: Hi ha alguna cosa que vulguis dir abans d'acabar que t'agradaria?
0: No.
1: Un missatge per la teva clientela, potser, per quan vegin aquest vídeo.
0: Clar, perquè els hi enviaré a totes.
1: Clar.
0: Que no s'enfadin, que me tinc que jubilar. Que ja els hi buscaré un peluquer o una peluquera. Ja faré tot el que sigui possible.
1: Miqui, moltes gràcies per haver
0: gràcies.
1: Estat amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
1: I quan tu vulguis, convidada de nou a la ràdio, bueno, que vagi molt bé aquesta futura jubilació.
0: Bueno, ja quan ho tingui tot fet, vindré a la ràdio i us ho explicaré.
1: Molt bé, gràcies, Miqui.
0: Vale, a tu.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals el 2027, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per a la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Escoltem la primera secretària de la formació juvenil, la premianenca Clàudia Flor, que remarca que els propòsits de l'escola van més enllà del repte electoral i que celebra el compromís del partit amb la branca jove.
2: Sí, és evident que al maig del 2027 tenim eleccions municipals i que aquesta escola em porta el segell. El programa fa tot el recorregut, des de com arrencar una campanya, com convertir l'anàlisi del territori en un programa o com mobilitzar i comunicar, per acabar parlant de com es governa des de la proximitat. Però no ho reduiríem a una campanya. Volem que el jovent socialista del Maresme tingui eines per fer política municipal abans, durant i després de les eleccions. Per això diem que és on el pensament esdevé municipalisme. No és la primera vegada que es fa una escola a nivell comarcal, però feia uns anys que no es celebrava. L'hem volgut recuperar amb força i que ens acompanyin la consellera Alicia Romero, l'alcalde David Bote, la portaveu del grup parlamentari Elena Díaz o el secretari general Xavi Amor demostra que el partit aposta de veritat pels i les joves.
1: A banda de Bote i Romero, també prendran part de la trobada altres polítics destacats maresmencs com el regidor mataroní Xesco Gomar, la diputada Elena Díaz o el secretari de Governs Locals Xavier Amor i, naturalment, també hi serà la primera secretària de la JSC Laura García, tot plegat, com diem, el dissabte i el diumenge 3 i 4 d'octubre a l'alberg del Xanascat de Cabrera de Mar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Vinga, som-hi, que explicarem que a Mataró s'està preparant un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. L'organitza la Fundació El Maresme i Eurecat per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posaran sobre la taula anàlisis de quines són les principals necessitats d'aquest col·lectiu de persones amb discapacitat. I aquest congrés, atenció, perquè es farà el proper dijous 1 d'octubre al Tecnocampus Mataroní. En volem saber més, volem saber de què es parlarà concretament i totes les pensades que hi ha amb la Fundació El Maresme. És per això que hem convidat la Lídia Ruiz. Benvinguda a la ràdio, Lídia.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Un mes més. Molt contents també de tenir-vos i que us feu ressò de totes aquestes activitats. També a la Sandra Delgado. Benvinguda, Sandra.
2: Gràcies, bon dia. Què tal?
0: Un congrés per parlar de discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. De què va això?
1: Correcte. Doncs està clar que la intel·ligència artificial, la tecnologia, avança a passos agegantats i nosaltres, des de Fundació Maresme, Eurecat, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, doncs hem volgut, d'alguna manera, ser partíceps, no?, d'aquests avenços també amb el nostre col·lectiu, no?, amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Perquè si no hi ha aquesta participació per part nostra ara, en aquests moments, ens perdem i la intel·ligència artificial també es perd, doncs una mirada que creiem que és essencial, no, Sandra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, aprofitem el moment també perquè ens trobem entitats del sector més social, amb entitats com és Eurecat, que són desenvolupadors i pensadors de tecnologia en funció de necessitats, i qui més per aquest combo, no? De nosaltres tenim molt presents quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i extensible a persones dependents de la societat o que estan en processos d'envelliment, per exemple, i Eurecat, que tenen un equip de desenvolupadors molt potent a nivell de tecnologia. Llavors, bueno, és com un matrimoni ideal, no?
1: I tant, i tant.
0: I no només això, sinó que també us rodegeu d'experts i expertes, no?, que posaran sobre la taula, evidentment, diferents qüestions que són d'interès, no?
1: Es podria dir que és un dels congressos més importants que es duran a terme a Catalunya en els propers mesos, perquè no és gaire habitual que es posi damunt la taula IA i discapacitat intel·lectual. Per tant, engresquem molt a tothom que ens estigui veient o escoltant que s'hi apropi, perquè necessitem de la mirada transversal de la ciutadania, del món de la tecnologia, del món de la discapacitat intel·lectual, famílies, persones ateses, tothom, professionals. És un moment, doncs, això, no?, que volem, doncs, dir aquí a Mataró, a la Fundació Maresme, en el seu 60è aniversari, de la mà d'un centre tecnològic com Eurecat, fem una crida a parlar d'aquest tema, que no només es parli dels aspectes negatius, que se'n parla molt, sinó de com pot millorar la qualitat de vida o com poden millorar les persones el seu dia a dia gràcies a la intel·ligència artificial, no?
0: Com ens pot fer un cop de mà, i tant. Per si algú està molt interessat, aquest congrés serà el 1 d'octubre, el dijous, a partir de 8:45 del matí fins a 2:45 del migdia, al Tecnocampus, al centre de congressos, i ara us posaré en un compromís, Sandra, Lídia, perquè ja sé que heu preparat amb molt de carinyo tota aquesta feina, que ve moltíssima gent, molts experts, però què us ve més de gust veure? Per fer també 5 cèntims i per posar la ment als llavis als oients que també ens estaran escoltant, i si hi ha algú molt interessat. De tot el que ha de passar, què és el que ens destacaríeu?
2: Buf, és que passaran tantes coses i parlarem... Clar, no és un congrés que només parlem des de la vessant específica, tecnològica, de desenvolupar una intel·ligència artificial, sinó que posarem sobre la taula quines coses estan passant avui dia, quin ús s'està fent, des de com s'està desenvolupant una IA perquè reconegui veus amb disàrtria, veus pròpies d'una persona amb una paràlisi cerebral, perquè reconegui aquesta veu i l'entengui, per exemple. Com uns pictogrames transformen la paraula escrita per persones que no en saben llegir, entenguin el missatge, l'ús de la impressió 3D, l'ús de la robòtica. I després de totes aquestes experiències, hi haurà un segon mòdul en el programa, ho podreu veure, que es convida a reflexionar des del punt de vista de l'ètica, des del punt de vista de les famílies, des del punt de vista dels desenvolupadors i des de les universitats, no? I tot això, doncs, bueno, és per parlar del present i del futur, no?, una miqueta.
0: Mm-hmm. Lídia, amb què et quedes tu?
1: És que ha fet una radiografia
0: espectacular.
1: Jo crec que sí, des de posar també dades, no?, informació amb un periodista especialitzat, també situar en quin moment ens trobem, conèixer experiències en primera mà i també veure de cara al futur, perquè el paper de les famílies també, més enllà dels professionals, creiem que és vital, no?
2: Bueno, i de la persona, de la persona usuària, no, d'aquesta IA, perquè el que també us compartirem, si veniu al congrés, és que les experiències parteixen de casos, no, de casos que estan passant, i són persones que les posem en el centre, perquè qui millor és que la persona per decidir si està funcionant o no el que estem fent, si la IA l'està entenent o no. Llavors, bueno, partirem també del cas i de la persona en qüestió.
0: Uh-huh. La tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva,
1: correcte,
0: evidentment. Porta molta feina preparar i elaborar tot això. De seguida parlem també del que passa sobre l'escenari, que ara ho estàvem comentant, també de qui ha d'anar-hi, és a dir, per qui és aquest congrès. Però us volia preguntar també, en aquest 60 aniversari de la Fundació, d'on neix la idea? Qui té la primera idea de dir, i si fem un congrés? I si ens enrotllem la manta al cap, que s'acostuma a dir, i ho tirem endavant? Perquè, al final, per fer-ho possible han de passar moltes coses, no?
1: Jo crec que Fundació Maresme fa xarxa a moltes entitats i centres, no? Del Maresme, amb Eurecat és un gran exemple, i jo crec que va néixer una mica de forma conjunta, no? d'aquest afany o d'aquest interès de generar coneixement, de generar, doncs, aquest moment de compartir, i jo crec que va venir una mica de la mà. No sé si Sandra vols complementar, però penso que no som una entitat que durant aquests 60 anys treballem molt, molt colze a colze, i no podem dir que la idea ha partit de Fundació, si jo crec que ha sigut un interès mutu, no, de millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que tenem, i alhora, doncs, aquest interès també per part d'Eurecat, que és un dels centres tecnològics més potents a nivell de Catalunya, doncs aprofitem-ho, no?
0: Sempre amb la ment oberta, també, no? Per aprofitar totes aquelles oportunitats que puguin venir, que ens puguin fer millors, no?
1: Sí. I clar, és veritat, com bé dius, preparar tot aquest congrés ha comportat molt de temps, reflexionar sobre quines mirades, no?, que no ens deixéssim a ningú, i ens preguntaves qui ha de venir. Doncs, per descomptat, empreses, centres tecnològics, professionals, famílies, persones amb discapacitat, persones sense discapacitat. Al final volem construir conjuntament. I escoltant-nos podrem saber de quina manera podem continuar avançant, no? No només conèixer què estem fent i què significa per al nostre col·lectiu la IA i els avenços tecnològics, sinó com podem avançar de la mà. Necessitem fer-ho conjuntament, sols no podem.
0: Mm-hmm. Sembla molt interessant també enfocar-ho, no? És el que estava explicant la Sandra. Hi ha molta tecnologia que ens pot servir, i molt, per a realitats que potser la majoria no coneixem, no? Moltes vegades penses que la IA et pot fer la vida més fàcil a tu, però clar, també li pot fer la vida molt més fàcil a gent amb discapacitat, no? Està molt bé també fer aquesta crida a empreses, a desenvolupadors, que puguin conèixer realitats que potser no en són conscients, i també falta l'altra part, no? Que quan coneixes aquesta realitat no ets conscient de tot el que pot fer la tecnologia, no? Per tant, és la unió perfecta.
1: Clar, i a part, si nosaltres tenim en compte a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, les solucions que es busquin per al nostre col·lectiu serviran per a altres col·lectius vulnerables, oi, Sandra? És a dir, al revés potser no, però sí que si pensem en el nostre col·lectiu, revertirà en benefici de tothom.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ens pot servir també com a prova pilot, no?, fins i tot.
1: Correcte, correcte. Perquè més enllà de ChatGPT hi ha moltíssimes altres eines.
2: I
1: crec que és un moment, no?, doncs per compartir, com dèiem, i per reflexionar també. Aquí ja ho diem, no? Hi ha una ponència que la fa Albert Cuesta, que us comentava, que és el periodista especialitzat, i parlem d'oportunitats i amenaces, tot i que, evidentment, nosaltres tendim a la part més... centrar-nos més a la vessant positiva de tot plegat. Mm-hmm. No, Sandra? Perquè hi ha moltes oportunitats
2: sí.
1: i solucions.
2: Sí, i és el que comentava la Lídia fa un moment, no? Les necessitats que té una persona dependent no estan molt distants del que s'ha desenvolupat a nivell tecnològic, no? Llavors, són petites adaptacions, o tenir més al cap aquesta població que no predomina tant a la societat, però no deixa d'estar-hi, no? Per tenir aquesta oportunitat, no? De tenir més autonomia, de no ser tan dependents i de poder participar més en el sistema, no? En la societat. Ens hem descuidat també que el congrés es farà a la universitat, a Tecnocampus, i per nosaltres també és un valor afegit, no? que qui està estudiant, qui s'està especialitzant, no? Doncs pensi que si pensa en tecnologia no és només per treballar en una gran empresa, en una gran marca, sinó que també es pot dedicar a l'àmbit social, no? I ajudar persones també.
0: Mm-hmm. És una interconnexió molt interessant, no? El que passarà el proper dijous a Mataró, mm-hmm. en aquest Tecnocampus, no? Mm-hmm. Hi ha molts actors que tenen molt a dir, no? En aquesta societat justament del futur, no? Hi haurà una taula rodona, una ponència per mirar cap al futur, mm-hmm. què passarà els propers 40 anys, doncs potser no cal anar tan lluny, no? Potser al present i ens està regalant sinergies interessants, no?
1: Correcte. Sí, va avançar molt ràpid i és el que dèiem, no? Que volem que la IA i la tecnologia estigui al servei de les persones, que de fet ja està passant, no, Sandra? Uh-huh. Vull dir, i pues, reflectir-ho i alhora reflexionar perquè el futur sigui millor, no?, en aquest sentit.
2: I la taula, bueno, es titula Reflexió d'aquí a 40 anys, però tots som molt conscients que parlarem del que pot passar demà passat, perquè cada vegada anem més ràpids, no? Però vam dir, bueno, posem 40 en tant que fem 60 anys, no? Posem un número més. Però el que convidarà aquesta taula és a reflexionar cap on anem, què és el que no hem de continuar fent, que és tot això que portem uns dies parlant sobre com s'està desenvolupant i quin ús s'està fent de la IA, no? I quin és el camí més correcte a favor de tothom.
0: Que bé, m'agrada molt també aquest punt de vista, perdona, Lídia, ara et deixo parlar, aquest punt de vista positiu, no? Sí, perquè moltes vegades el debat està ara en si correcte. La intel·ligència artificial acabarà matant la humanitat dels propers anys, no? I ara és com, no, deixem-nos de
1: de negacionisme, no?
0: De negacionisme, exacte, sí.
1: Sí.
0: I anem a ser positius, no? I anem a buscar les eines i els recursos que sí que ens pot aportar, no? Per fer-nos créixer de la mà.
2: Sí, parlem de suport, no? D'aquest suport que necessita qualsevol per tirar endavant, no? Aquests productes de suport, doncs eines digitals de suport també, no? Que complementen a la persona per ser al 100%. Mhm.
1: Res, jo simplement volia posar en valor també a la Sandra, perquè ha destacat experiències d'altres entitats que ens compartiran, no, casos, però a mi m'agradaria posar de relleu l'experiència que compartirà la Sandra, que estem realitzant a nivell d'objectes 3D, que m'agradaria que ho expliqués ella, que ho explicarà millor que jo, però la vull animar que ho expliqui, perquè crec que des de Fundació també estem avançant en innovació.
2: En tecnologia.
1: I en tecnologia.
2: Tenim una impressora 3D gràcies a un projecte... Estem dintre d'una xarxa europea que es diu Rehab Lab, i estem dintre del grup d'entitats catalanes i ara espanyoles que formem part de la xarxa. Llavors, som entitats del tercer sector i Fundació té una impressora 3D a través de la qual podem imprimir productes de suport, que és el que us explicava abans, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, detectem la necessitat que pot tenir la persona. Llavors, la persona ens corrobora què necessitaria, per exemple, un alçador de plat per no corbar tant l'esquena a l'hora de dinar. I a partir d'aquí dissenyem un producte i anem testejant amb la persona que farà ús d'aquest producte, no? I igual que això, doncs, tenim altres dispositius com nanses per agafar millor el got, com per arribar a l'aixeta, doncs, tenir un complement de l'aixeta, no?, perquè pugui manipular-la millor, i estem molt contents de tenir aquesta impressora, de tenir un equip format per enginyer, fisio, i per formar part d'aquesta xarxa.
0: Que bé, i tant que sí. Un exemple més, no?, de com aprofitar la tecnologia. Si algú està molt interessat en anar-hi, Lídia, s'hi han d'inscriure?
1: Sí, la inscripció és gratuïta i poden trobar l'enllaç tant al web d'Eurecat com al nostre de Fundació Maresme, ho tenim al banner. Només a posar a fundaciomaresme.cat trobaran la manera d'inscriure's. I animem a fer aquest debat conjuntament.
0: I tant que sí. En aquest Congrés de Discapacitat Intel·lectual en l'Era de la Intel·ligència Artificial, agraïm a la Fundació El Maresme que avui hagi vingut un cop més a Premi Amèdia amb la seva secció i el seu espai a explicar-nos tot el que tindrem aquest proper dijous 1 d'octubre.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que el gaudiu molt. Que ha portat molta feina, però també ha de portar molts beneficis.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs, que van començar a finals de juliol passat, s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols a mitjan desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, una altra a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase tocant a l'escola 6. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant tants anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'àrea de joventut. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat unes alertes als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a planters superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, en prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud, amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant?
5: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i, com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encolosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els

0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat Balixtu, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís. Però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oh.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim Dalixtu, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centelleigs més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Dalixtu, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. N'insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
1: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
0: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món. Si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
1: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu de l'orella que arriba al conte de la formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent, que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: Esclar! Els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar. I quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es beu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal, que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga, li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
2: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593, tot un clàssic de les faules de sempre.
3: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
2: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell país devia ser l'home més ric del món.
3: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
2: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. És pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines. Però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volga'm Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000, dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric. Tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: «I a què treu cap, això?»
5: Mm-hmm.
4: Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió «treure cap». Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir «a que treu cap que no li parlis», i es referim a «per què no li parles» o «què vols aconseguir no parlant-li». Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba. No, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Perquè si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut, a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a la vostra emissora local i arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

pogués, pujaria una màquina del temps i aniria enrere. Fins ahir a l'hora del pati li diria, hola, formigueta, com et dius? I potser posaria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona, coneixeria el seu gos pulgó de nom Perri Perri i aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem àcars, esclar, que són més petits que les formigues encara.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.

girls. Uh-huh. And have we got news?

Som un duet artístic, anem de pastura. Amb la Matilda som un últim a caminar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cireres, i és que una família ha alertat que troben a faltar un altre home. A hores d'ara, més, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, i ja s'acumulen més de 1.300 avisos des de l'inici de l'episodi. Per la seva banda, Protecció Civil ha enviat un SMS als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc de desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes i apropar-se al riu. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, amb prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal 45 vegades superior a l'habitual. A més, Protecció Civil ha enviat també un segon SMS a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus encara per les pluges i per recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions, i la sortida de trens d'alta velocitat des de l'estació de Sants de Barcelona està suspesa des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe, que cita causes operatives, i la previsió és que es pugui recuperar a partir de les 12 del migdia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat també, referent a aquest temporal de pluges, que la nit ha estat complicada i ha avisat que ara el fenomen es desplaça en les properes hores o ja s'hi troba, de fet, a les comarques de Girona. En un missatge anterior a la xarxa X ha remarcat Illa que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar encara la guàrdia. En aquest sentit, ha reclamat a la ciutadania que segueixi en tot moment les indicacions per part de Protecció Civil. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'ha hagut d'endarrerir fins a aquesta tarda, quan en principi ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada començaria a les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic a la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es disputarà a les 7 i no pas a les 5, com estava previst, un canvi que arriba, òbviament, a causa del temporal que pateix el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carla Soler, a la direcció tècnica, i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem i entrem en el món dels musicals cantats en català.

La direcció escènica fou d'Àngels Gonyolons i de Ricard Reguant, i la musical de Toni Oliver. Els intèrprets foren Miquel Agell, Esther Bartomeu, Gemma Belmonte, Pili Capellades, Benjamí Conesa, Albert Dov, Esther Luengo, Xènia Reguant, Vicenç Vallès i Mireia Villanueva. La partitura original és de Stephen Schwartz i el llibret de John Michael Tebelak. L'espectacle està estructurat com una sèrie de paràboles basades en l'Evangeli de Mateu. La versió en català del llibret la va signar Ricard Reguant, que també fou responsable, amb Carme Pous i Toni Oliver, de la traducció de les lletres de les cançons.

0: Entrem en el món dels musicals per la porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: La porta de l'escenari segueix presentant-vos un recull de musicals cantats en català. Us hem ofert Colors vells, adaptació de gospel, i ara és el torn d'una de les operetes còmiques més famoses de Gilbert i Sullivan, El Mikado.

El Mikado és una opereta còmica amb música d'Arthur Sullivan i llibret de W.S. Gilbert. Es va estrenar el 14 de març de 1885 a Londres. Es va representar al Teatre Savoy durant un parell d'anys, un període llarg si tenim en compte que a l'època un musical d'èxit amb prou feines arribava l'any en cartell. La versió signada del Mikado per Degoll de Gom es va estrenar el 20 de maig de 1986 a l'Auditori de Palma de Mallorca. Posteriorment, la producció es va traslladar a Barcelona, al Teatre Victòria.

0: De goll de gom, es va plantejar el treball d'adaptar el Mikado amb l'esperit de qui s'enfronta a un clàssic del gènere, intentant equilibrar el respecte pel llibret i la partitura originals i la falta de respecte necessària per poder muntar qualsevol obra escrita i pensada fa més de 100 anys, dirigida a un públic molt diferent al nostre d'ara i aquí. Aquesta tasca de traducció va ser encarregada a Xavier Bru de Sala. La direcció escènica la va signar Joan Lluís Bozzo i la musical Joan Vives. Els principals intèrprets foren Miquel Periel, Pep Molina, Teresa Vallicrosa i Ferran Renyer, que va obtenir un merescut reconeixement amb la seva interpretació de l'honorable senyor Butxí.
1: Si un dia se'n demana una llista d'acusats, en tinc molts d'apuntats per ser sacrificats. Són autèntics perits públics que no serien plorats si estiguessin enterrats, difunts i soterrats. I els que donen la matova somrien per sota el nas, els que no renten d'aixella i van cantant de sota braç. També els que fan borilles i les llancen amb els dits, els que escalfen a la dona i les que peguen els marits. I els nens que van coberts de mocs i mai no són mocats, no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats, i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Hi ha el polític que promet molt i després diu que no pot, i es deixa tots plantats, en tinc 100 d'apuntats, i de dones de polítics que fan un trist paperot. Tinc els seus noms apuntats, gravats i subratllats, i els imbècils que proclamen que el passat sempre és millor i que de tot el món el seu país és el pitjor. I els ganduls penxa contenta que rebuguen això rai, i els que diuen sempre més que mai i tot és més que mai. I els buròcrates filòsofs que estan massa ben pagats no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
2: Els té tots apuntats, els té tots apuntats, i no poden ser oblidats, no poden ser oblidats.
1: Ui, i els crítics de teatre que no parlin bé de mi també hauran de ser apuntats per ser decapitats. I els del públic de platea que no paren de tossir no poden ser oblidats, no poden ser oblidats. Els que venen al teatre només un cop l'any o dos, els que fan comèdia a casa i al despatx són grans actors, i també... Sí, sí, sí, sí, i aquell en qui estàs pensant, i els que tenen més mania, i els codies tant i tant. Ah.

El Mikado ens presenta una situació demencial i aquí resideix la seva originalitat i divertiment. L'emperador del Japó ha prohibit el flirteig del seu imperi que tingui veleïtats amoroses sense fins exclusivament matrimonials, ha de ser executat per la màxima autoritat de la ciutat, l'honorable senyor Butxí. Aquesta llei porta problemes per a tothom, fins i tot per al propi fill de l'emperador, que ha hagut de fugir de la cort imperial perquè una vella dama l'acusa d'haver flirtejat amb ella i el reclama en matrimoni. Per complicar més la situació, el fill de l'emperador està enamorat d'una jove desitjada també per l'honorable senyor Butxí.

algú seria un galtes i crides honor etern per tu. Per això et proposo que cridem si és que...

0: és tu, si jo em caso amb tu. Quan t'arribi l'última hora m'hauran d'enterrar la cara en un sol comú. Quin moment més dur, quin moment més dur.
1: Ai, que no puc més, ai,

Japó. Viu en un tòpic de tan filantròpic, per això sóc el millor. Sabeu que he fet tot l'indescriptible perquè tothom tingués portet, caseta i vis...

Els ciutadans que claven pallisses i parlen a tort i a dret. I els faig sentir versos 10 hores immersos al gel quan fa més fred. Aquells que a la dutxa fan xiscladissa i canten al cel obert. S'hauran de fer coure fins que facin ploure bramant enmig del desert. Les noies morenes que amb camamilles volen tenir de ros clar. Hauré de pintar-les i d'embatumar-les amb negre suc de quitrà. I els maleducats que tota pastilla dibuixen per l'espai.

aquells pesats que a domicili us xuclen la sang venent. Els haig de prometre que per cada lletra ja us faig arrencar una dent. Les pobres noietes que sense ausili se'n van als concerts de rock i xisclen vermelles fins a les orelles, la renyo però molt poc. Els jugadors que amb cartes marcades us guanyen fins l'anell, els faré jugar amb cartes de mà que retallo de la seva pell. Finalment la gent que va patacades, que sou tots en general, us ensenyaré a portar-vos bé odiant-vos amb cor

pipiu. Li vaig dir perquè cantes tan trist i tan vell. Oh, pipiu, pipiu, pipiu. Potser tens el cervell reblanit al matí, o bé un cuc t'ha fet mal al petit imprimit.

0: en el pit, feia pipiu, pipiu, pipiu. A la branca cantava menut i encongit, pipiu, pipiu, pipiu. I entre plors, refilets i un sospir compassiu, ell es va deixar caure a les aigües del riu, i les aigües gelades van ser l'últim niu del seu pipiu. Jo sé que ell va morir refilant per amor. Oh, pipiu, pipiu, pripipiu. Tal com jo cantaré el teu accés de rigor amb un pipiu, pipiu, pipiu. Si t'obstines a dir-me com sempre que no, moriré com l'ocell i en sabràs la raó, però tu no sentiràs l'afligida cançó. No diré ni pipiu, pipiu, pipiu.
1: Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb l'acompanyament del número de comiat de l'opereta de Gilbert i Sullivan, El Mikado. Amigues, amics, ens retrobem la setmana que ve amb més música a la porta de l'escenari.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del Camping Internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. Ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un alert per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes. A causa d'aquestes inundacions, els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat, amb Avinguda Europa, o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat 4 membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Keep this frequency clear.
4: Don't touch that dial.
5: Are we on air?
6: Yes, you are.
7: All right, y'all.
8: Thanks for your radio show.
9: It's number one.
10: With all the modern pace of today's exciting radio.
11: Now, the struggle between good and evil goes on.
12: Hey, this is great, man.
13: Ladies and gentlemen,
14: the time has come to
15: welcome DJ.
16: DJ.
17: He's all that. If you didn't know, you better ask somebody.
18: Now, hear this.
19: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
20: And now, ladies and gentlemen,
21: for your further listening pleasure,
22: time to lay down some serious sounds.

0: Sonaron Black Doors, Last Night al DJ Save My Life y Will Smith, que lo despedimos con este Jegging, ya lo diría yo bien, Getting Jiggy Wet. Funky Tracks Radio.
1: Funky Tracks Radio.
2: ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo.
3: Funky Radio Show.
2: Queremos ser tu energía.
0: Bueno, pues vamos allá con el último de esta primera hora de las dos de Funky Transmedio. Was Not Was sonando. Walter Dinosaur.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre home també ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar. A més, ara mateix, Salvament Marítim i els bombers busquen un altre jove desaparegut a la riera de la Pineda que desemboca cap al mar. I els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. S'acumulen ja més de 1.400 avisos des d'aquest inici de l'episodi de pluges. La tempesta ara es concentra a les comarques de Girona. El que ha deixat enrere aquestes fortes pluges, per exemple, han estat afectacions al municipi de Cardedeu, on la riera de Vallfornès s'ha desbordat en diversos punts. L'aigua també ha afectat vehicles i ha inundat aparcaments i altres zones del municipi. Escoltem l'alcalde Xavier Orozco parlant sobre algunes de les principals incidències.
6: Hi ha hagut incidències, per exemple, a Can Montells, a l'Avinguda de la Coma, on hi ha inundacions en pàrquings de béns inundats. El passeig de la Riera, l'11 de setembre, també està inundat, ha arrossegat un vehicle, però afortunadament no hi ha hagut cap desgràcia personal.
5: Seguim parlant de més incidències derivades d'aquest temporal. En aquest cas, una altra inundació a l'Hospital Vall d'Hebron, amb prop de 2.000 veïns sense llum, també en diversos barris i tots els parcs i jardins tancats durant tot el dia per prevenció. Malgrat això, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat avui que, amb la informació disponible, la tempesta no ha causat cap dany personal a la ciutat. I un altre hospital que ha hagut de ser desallotjat, en aquest cas la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva Blanes, també per una altra inundació. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, han estat traslladades a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants. Per la seva banda, recordem que el govern ja ha enviat un SALER a una dotzena de comarques que estaven afectades per les pluges amb l'aixecament de restriccions de mobilitat. En aquest cas parlem de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès o les comarques del Camp de Tarragona, entre d'altres. En canvi, es mantenen fins a les dues, com a mínim, a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I acabem parlant de castells, recordant que el concurs de castells de Tarragona s'ha endarrerit fins a la tarda. La diada començarà a partir de les 4 i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Funky Tracks Radio. È un mondo difficile.
1: Funky Radio Show.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa del temporal de pluges. Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñaranda.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
1: A banda d'aquesta víctima a Tordera, n'hi ha hagut una segona també aquest matí a Montornès del Vallès, després que els bombers hagin fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat, on han trobat el cos d'aquesta segona víctima després que la seva família havia alertat que el trobaven a faltar. I a més, Salvament Marítim i els bombers, recordem, continuen buscant un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Aquesta desemboca cap al mar. Pel que fa als avisos de protecció civil, se n'han enviat de nous per informar del desbordament dels rius Ridaura i Daró al Baix Empordà. Es demana a la població propera protegir-se a l'interior d'edificis i, si arriba l'aigua, pujar a plantes superiors dels immobles. Cal evitar soterranis i zones baixes. El cabal del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha superat els 300 metres cúbics per segon. Les pluges en aquella zona ja superen els 150 litres i s'apropen als 200. A més, Protecció Civil ha enviat un nou alert fa només uns minuts, també pel risc de desbordament de les rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà. I més incidències encara. La pluja ha provocat l'esfondrament d'un talús de les vies del tren al carrer Esteve Terrades de Granollers, que ha derivat en un riu d'aigua i fang. L'incident s'ha produït entre la plaça de l'estació de Granollers entre la rotonda que dona accés a la ronda i ha comportat la caiguda de material d'obra de les vies i diversos arbres. I en Castells, recordem que finalment el concurs de Castells de Tarragona se celebra aquesta tarda a partir de les 4. El podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino, Esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom, ja a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores, i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents.

0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
1: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
1: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
1: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans, té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
1: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
1: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gairebé. Hi ha molts casos, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
1: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va passar.
1: No, clar, ho van
0: posar
1: al treball.
0: O no ho van llegir, directament.
1: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
1: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
1: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per

0: Aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
1: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
2: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, fent una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
3: Gràcies.
2: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a valors a l'alça, Maria.
4: Moltes gràcies.
2: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
3: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
2: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
4: Sí, doncs jo una mica, com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina. I després d'un curs en què havíem treballat molt a Migra Studium amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no?, el seu debat. No? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no?, de 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no?, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no?, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no?, política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studium el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no?, i treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no?, d'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no?, cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida i, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
2: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
4: Per res.
3: Que en cap cas. Jo crec que ens ho, Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, jo, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable, és molt més fàcil. I jo crec que era evident que passaria.
2: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen, però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
4: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? que volgués, més enllà del 30 de juny, fer un procés de regularització, ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones... aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
2: Com has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
3: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
2: sí,
3: entre regularis...
2: Sí, sí.
3: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
2: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
4: Doncs sí, és que estem davant un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? De migrar, al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no? Que busquen un futur, que tenen uns motius, no? I que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no? I que hi hauríem de, no? garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs... ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
2: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
3: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Mm-hmm. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
2: Anava a dir que, a Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
4: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no, aquesta actitud de, doncs, mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no? Jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no, de que jo em pugui quedar, no, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no, si hi hagués una millor distribució, no, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, bueno, que de seguida s'encén.
2: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora, quan venen, doncs no els diem que no els volem.
3: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no? Aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
2: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de societat som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
4: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migra Studio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no? de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins. I, per tant, quan vens a Migrastudium i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no? De reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudium, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no? acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no? siguin les que ens caracteritzin més, no? a Espanya i a Europa, no? El tema identitari i, per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, la mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no? a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no? pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no? que hem d'assumir que tindrem.
2: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
4: Gràcies. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
6: Hola, doncs, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
1: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
6: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors, em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
1: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
6: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne, O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de res de tot això, no? I de repent, pues, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús, com em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tota aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no?, d'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, clar, no? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent, si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
1: no, ja.
6: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
1: sí, i tant.
6: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
1: Avui, Menowashing, amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
6: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... Però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè hi ha amor, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'una altra pel·lícula seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula.
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congrés, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Seedance 2.0 que va crear un generador, val, d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat, per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90. Recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent. Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, hi ha el llibre triant Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de memes, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé. Estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt, molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia d'una manera activa i passiva, també. I més en una societat hiperdigitalitzada, com la que estem vivint, i que parece que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé. Jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans s'oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No ho sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les Jaranes Poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant? Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
5: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
2: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
4: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prelitoral de Barcelona.
2: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
4: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
2: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
2: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarranda.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria, el 2023, va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia,
3: bona tarda. Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment...
3: No, afortunadament...
0: No s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs, un sostre. Tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident... és que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres

0: interessant.
1: Sí. No, no, anàvem avisant i, de fet, ahir, d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència i, per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havien dos d'activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a arremangar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten. I la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, eh? Igual no m'estic allargant. Però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
1: Impressionant, impressionant, des de primeríssima hora del matí, eh? Perquè, clar, ara, les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtans que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, eh? Els veïns del propi carrer. Hi havien afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
0: Doncs, Javi, moltes gràcies pel teu temps i ser del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant no a peu de carrer aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no trobem més temps i no...
1: Mira,
0: no...
1: ja, no, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí i que cadascú, en la seva feina, ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no, com a, diguéssim, com a cap visible, però al final que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
1: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps per a que podeu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
1: No,
0: atenció.
1: gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
0: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi,

0: Aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu Daura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
2: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pel desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
3: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
2: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
4: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
2: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas el terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no? El fenomen, per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no? El de la darrera matinada, per exemple.
5: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal i com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
5: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen. meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
6: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
7: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
8: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
9: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi haurà moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
6: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
10: Excepcional, que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de mesoescala, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que, afortunadament, no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani. En els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs va dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a Bellera del Riu, Ridaura, que ha tingut cabaos equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a fer el curiós, a fer el badoc, i puguin prendre mal en aquest... Perquè poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho fagin a partir de les 9 del vespre i que ho fagin per l'AP7. Que no ho fagin per la C35, que no ho fagin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit, no?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
13: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
14: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
15: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències de xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb 2 persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca ja estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
5: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
5: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció de la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que ha estat més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de Protecció Civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també hi ha ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis, tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara doncs, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
5: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen diguéssim, en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no?, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del DUPROCIM, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
5: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT els possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no?, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que jo no qüestionaria No crec que, és que, hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
5: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i també diverses rieres.
6: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta crisi d'Aro, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
7: El temporal de pluja manté alerta el Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
8: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
7: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
9: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
7: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè precisament com estem explicant el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
10: Bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
10: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12 o 1 fins a les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diguem, inclús.
10: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències de la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
11: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la Protecció Civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva en el seu dia a dia per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit, que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà en la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
12: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb forra i manilles i portar el 2 de 9 amb forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb forra i manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb forra, el 4 de 10 amb forra i manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 amb forra i manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb forra i manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi han referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Radio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F es jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
13: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM, Marc Treserres.
14: El bàsquet Girona jugarà avui al West Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació del vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kunk, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga CB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa tres temporades al Buesa Arena, però ara ja porta tres derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
0: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breugan. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final disputat, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, perdó, volíem dir el Força Lleida davant el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb dues derrotes pels equips catalans.
6: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona a la pista de l'Estudiantes, 82-79, amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí La Seu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
0: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
6: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb dos gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
17: A veure, parla'm una mica tu.
18: Hola, sóc el López.
17: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
18: Vale.
17: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
18: Em van a Morgades Vall d'Osera.
17: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
18: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
17: Vale, doncs ja està.
19: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
20: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha aixecat a aquestes dues del migdia les restriccions per les pluges a 6 de les 8 comarques que encara en tenien, però la manté a l'Alt i Baix Empordà fins les 9 del vespre, degut a l'estat de rius i rieres com el riu Daura o el Daró, que alguns d'ells estan desbordats i amb crescudes. Així ho ha explicat el president del govern, Salvador Illa, després d'una nova reunió de seguiment de la situació. També el president ha dit que s'entra en una nova etapa, però ha alertat que encara hi ha risc d'aigües torrencials al litoral de Barcelona cap al nord i per això ha afirmat que, tot i l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I hem de lamentar una mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a una agrupació de mobile homes. I també un altre home mort a Montornès del Vallès. Els bombers estaven fent tasques de buidatge d'un garatge que estava inundat quan han trobat el seu cos. I també hi ha un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu que busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. També hi ha un total de més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a causa d'aquestes fortes pluges durant aquestes hores. Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badona, Santa Coloma de Gramenet o Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes d'habilitat i accessibilitat dificultant l'accés a alguns punts. I també hi ha una vintena de carreteres afectades i tallades aquest diumenge per les llevissades o inundacions provocades pel temporal. Les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. Perquè el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància des de Barcelona s'està recuperant de forma progressiva. Pel que fa a rodalies i regionals, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i l'objectiu és que sigui tot restablert de cara a demà dilluns. I els ferrocarrils de la Generalitat es recupera també la circulació a la línia Llobregat-Anoia i del Vallès de forma progressiva des d'aquest migdia. Encara continuen també afectacions a diversos trams del metro de Barcelona, a la L1, l'L3, l'L9 Sud, la L9 Nord i la L10 Nord. I també tenim a cultura, i és que el concurs de castells que es va endarrerir fins la tarda començarà avui a les 4 de la tarda i aquesta és la jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment segons el rànquing de coordinadora de colles castelleres. I els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu tercer títol consecutiu i afegir a la seu palmarès un 14è títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món més digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies.
4: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
1: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? Però som-hi.
4: Bueno, Aurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis o vols que comenci jo?
3: Comença.
4: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havien, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havíem moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar amb informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació,

0: controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que al millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I al millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina. Si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que ell no pararà, que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
1: Però no em dius, la pregunta concreta és, com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
0: Bueno, és un tema que en tinc molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
1: Àurea, endavant.
2: Pues jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic ara no me'n recordo la universitat, però ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta dient anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis, o sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat a les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí en diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt, al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards, un momentum internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord.

0: Vull dir, al final. Llavors, jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi han els governs, o sigui, les grans potències, hi han les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem repicant, què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos existencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però tremendament transformadora, de que qualsevol persona a casa seva, pagant una subscripció de no sé què, pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol
1: Sí,
0: altre
1: sí.
0: tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que ha hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos, movent-nos.
1: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
2: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és fins que no passen coses no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan anant davant són els models americans i, per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí a seguir i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
0: Jo el que veig és que, vull dir, el Tomàs es diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones d'avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin al local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
2: Bueno,
1: Esperem, esperem trobar... Perdona, dic, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment que ja està començant a que, jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
0: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etcètera, etcètera, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici i
2: Però
0: s'ha de...
2: sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que no, no, bueno, que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Potser aquí
1: Sí,
2: seria.
1: evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que, clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
0: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem, ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, bueno, de tot, no? La ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus models i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual cosa és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
2: Per tant,
1: Josep.
2: jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que
0: Total.
2: puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o almenys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
1: No,
2: Jo
1: jo
2: crec
1: crec
2: que...
1: perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitaràs algú. Però, evidentment, el que va molt fer la parar, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals de hacking i guanyen pasta. Vull dir, aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut. Vinga, res, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
0: Educació, educació i revolució. Jo ho tinc claríssim.
1: Torna-ho a
2: Jo...
1: dir.
0: Educació, educació i revolució.
1: Molt bé.
2: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
1: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? I llavors, això, jo crec que no... Educació, sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial, que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben, serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
0: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
1: Josep.
2: Mira, a mi jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No tinc més per...
1: Bueno, després sortim al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
0: A
2: Gràcies a tu,
0: vosaltres.
2: Tomàs.
1: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no, en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@ hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí a El Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda a l'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu que després de les 3 del migdia s'ha reobert després que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el del riu d'Aura, com comentaven, o el d'Aro. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al nord encara poden continuar i tot i que l'aixecament majoritari de restriccions s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge a la 30a edició del concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça. I allà tenim en Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls.
2: Bona tarda des de la Tàrraco Arena Plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
1: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar. Estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I bé, també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperant la mobilitat progressivament aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han continuat a circular a partir de l'1 del migdia i rodalies i regionals s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El grup municipal del PSC ha denunciat novament en un vídeo els criteris que s'apliquen a l'hora d'assignar els pisos subvencionats del carrer del Carme. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago, que parlen en el vídeo des del mateix carrer del Carme, ironitzen sobre el fet que només una setantena dels 800 premianencs que s'hi havien interessat hagin pogut finalment inscriure's i ho atribueixen al fet que es demanessin requisits com que el preu del lloguer no fos superior a la tercera part del sou o, sobretot, que s'acreditessin ingressos anuals per sobre dels 32.000 euros pel cas d'una persona sola a la unitat familiar. En el vídeo, els dos regidors socialistes afirmen que ni l'un ni l'altre no haurien pogut complir cap d'aquests requisits.
5: Kilian, tu t'has pogut inscriure en aquests pisos?
6: No, perquè no compleixo cap dels requisits.
5: Doncs mira, jo tampoc, perquè expliquem quins són aquests requisits que es demanaven. Un, l'edat. Hi havia un barem d'edat, te'l saps?
6: Entre els 18 i els 34.
5: I per majors de 65. A partir de 65. L'altre requisit és que el preu del lloguer no havia de ser més del 30% del teu salari. El preu del lloguer aproximadament estava en 600 euros. És un 30% del teu salari?
6: No.
5: No, del meu tampoc. I el tercer requisit, i més surrealista de tots, era el salari que havies de tenir mínim anual. El salari mínim anual per una persona sola havia de ser de 32.000 euros a un màxim de 50.000 o més a l'any. Tu cobres 32.000 euros l'any, Kilian?
6: Tampoc.
5: És que jo tampoc.
4: Com es va informar divendres passat, un cop tancada la fase d'inscripcions per optar a algun dels 16 pisos de lloguer que subvencionarà l'Ajuntament en aquesta promoció, han estat al voltant de 70 els aspirants seleccionats, que ara hauran d'esperar les comprovacions oportunes i a un sorteig final que dirimirà qui són les 16 unitats.
3: Premià Mèdia. Informació.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
9: ¡Ahora!
10: ¿Qué vas a hacer?
11: Recargar.
9: ¡Torpedo!
11: Es genial tenerte de vuelta.
12: Me la suda.
11: Están tirados.
13: Funky Radio Show.
14: ¿Qué coño es eso?
15: Funky Tracks Radio.
16: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
17: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
16: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
17: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
18: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dos anys de bàsquet donen per molt. La història de l'agrupació Bàsquet Premià comença jugant a les places del municipi fins a ser avui una referència a nivell de bàsquet català. El curs engegarà amb 26 equips federats i una escoleta pels més petits del club. La Montse Girona n'és la presidenta i la Maria Rubís, la coordinadora.
2: Comencem a recollir els fruits dels treballs dels anys previs a nivell esportiu i també a nivell social, des de la directiva, des de la Junta, des de tots els pares que sempre donen un cop de mà, de veure que, mica en mica, el projecte que vam iniciar el juny del 2023 anem posant fil a l'agulla i el anem encaminant cap a on volíem.
3: Considero que són els petits detalls, com per exemple el fet de conèixer tots els jugadors, les jugadores, les famílies, els entrenadors que tiren endavant el dia a dia del club, el que fa que tinguem aquest sentiment tots i totes.
1: I com s'explica l'èxit del club, que enguany sumarà més de 300 jugadors i jugadores? El joc, la diversió, la tècnica, però també la part humana. Així ho explica el director tècnic Marcos Gumiel.
4: Que un niño o una niña pueda emprender y empezar con nosotros desde muy pequeño en la escoleta y hacer todo el camino creciendo dentro del club y llegar a los equipos senior, esa debe de ser nuestra misión. Tenemos que intentar conseguir que nuestros seniors estén identificados con gente de la base del club. Queremos que este camino sea visible, que nuestros jugadores pues estén en los primeros equipos y que, ¿por qué no?, ellos cuando estén en cantera piensen, yo algún día quiero formar parte de esos equipos, senior. Pero también entendemos que la formación tiene que ser más allá del baloncesto. Formamos personas, trabajamos con personas y esto es fundamental para nosotros.
1: Com a novetat, enguany tindran un nou equip inclusiu, la B Premià Fedamar.
2: Estem molt contents de poder aportar el nostre granet de sorra també des d'una vessant social de l'esport inclusiu. Aquest any doncs, tenim un equip de bàsquet que entrena els dilluns i els dimecres com un equip més del club, que està vinculat a la Fundació Fedamar, que ajuda doncs, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual a integrar-se a l'esport. I aquest és el nostre granet de sorra. Competiran a la Lliga Catalana de la Federació ASEL.
4: Y también un evento muy importante que es en octubre, que son los Jocs Olímpics de deporte adaptado. Estamos muy orgullosos de poder incorporar este año al club y de aportar sobre todo a la sociedad y a la sociedad de Premià un desarrollo tan importante como un baloncesto inclusivo.
1: Es tracta de posar en valor la vessant humana. Més enllà de la tècnica, de les hores de pràctica i la competitivitat, l'agrupació Bàsquet Premià aposta des de fa un curs per una metodologia única amb la qual sentir-se representada.
4: Nuestra filosofía es que el jugador aprenda a entender el baloncesto. No queremos simplemente que sepan hacer ejercicios o que ejecuten bien los ejercicios. Queremos que los jugadores sepan a tomar decisiones, a interpretar, a tener esa responsabilidad del compañerismo, del sacrificio, pero también a ser creativos y que aprendan también del error, que creemos que el error es fundamental para el aprendizaje. Queremos conseguir buenos jugadores, pero para eso necesitamos que tengamos buenos entrenadores. Por eso es muy importante nuestro proyecto. Y este proyecto hay personas muy importantes dentro del club que hemos incorporado recientemente, como Salva Maldonado, o gente que ya lleva con nosotros un tiempo, como es Xavi Espósito.
1: Hem descobert que el secret és cuidar els detalls i el sentiment de pertinença i de grup.
2: Els fa il·lusió venir al pavelló, els fa il·lusió venir a veure companys d'altres equips, els fa il·lusió i els agrada veure partits de bàsquet dels equips sèniors, i la prova més evident també és que aquest cap de setmana passat hem anat d'estaix tot el club, des de preminis fins a júniors, i hi ha hagut una comunió i una sintonia brutal entre tots els jugadors i jugadores i també amb l'estaf tècnic.
4: Cuando entras al pabelló y ves a los niños y a las niñas entrenando, cuando ves a la escoleta, a los minis, a los preminis, a los infantiles, cadetes, junior y a los senior, entiendes lo que significa realmente un club, que es esa unidad de grupo. Yo quiero que AB Premià sea ambicioso, sea un proyecto ambicioso, que quiera competir y crecer, pero nunca sin perder la identidad de formación. Hay que competir sin pensar en el resultado, simplemente desarrollar a los jugadores y a las personas y que las familias estén orgullosos de representar. Para

0: Y sería fundamental que en muchas ocasiones nuestros propios jugadores sean los que transmiten que el AVE Premià sea mi club.
1: Per mi, formar part de l'AVE Premià és sinònim de formar part d'un projecte que estimes. Temporada darrere temporada decidim seguir aquí a casa nostra.
2: Una nova temporada que es presenta plena de reptes, aprenentatges i, sobretot, bones estones de bàsquet.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Alguns dels espectacles de la nova temporada de Teatre de l'Amistat han tornat a exaurir bona part de les entrades en pocs minuts, una situació que ja havia generat preocupació al mateix equipament i que també havia estat objecte de peticions per part de grups municipals com el PSC i En Comú Podem, que han reclamat mesures per garantir que el màxim nombre de premianencs puguin accedir a l'oferta teatral del municipi. Ara el govern municipal treballa en una possible resposta. La regidora de Cultura, Bàrbara Anglí, ha anunciat que estudien programar una segona funció de tres dels espectacles que han tingut una demanda més ràpida.
3: Estem mirant de programar tres de les obres que es van exaurir més ràpid una segona vegada, com ja havíem fet en alguna ocasió, i així permetre que més premianencs puguin gaudir del teatre professional a Premià. Ja ho anunciarem bé. I potser, de cara al futur, valorarem si aquesta mesura ja s'ha d'incorporar des de l'inici.
2: La regidora assegura que aquesta mesura permetria ampliar l'accés al teatre professional a més veïns i veïnes a Premià de Mar. La intenció és anunciar properament quins seran aquests tres espectacles i les noves funcions. Anglí també ha avançat que, de cara a futures temporades, es valorarà si aquesta fórmula es pot incorporar des del principi a la programació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui veure una dona xiulant un partit de bàsquet és una imatge habitual, però fa més de 50 anys les coses eren molt diferents. L'any 1974, una premianenca es convertia en la primera dona àrbitre del Col·legi Català de Bàsquet. Era la Marisa Nolasco. Abans de posar-se el xiulet al coll, però, ja havia viscut el bàsquet des de dins. Havia jugat a Premià i també a Mataró, i la seva entrada al món de l'arbitratge va arribar gairebé per casualitat.
3: Bueno, el bàsquet ha sigut una cosa que a mi sempre m'ha encantat. Vaig jugar, i quan llavors ja fas una mica així grandeta, que ja ho soc, doncs llavors una amistat meva que m'estimava molt em ve un dia i diu: Marisa, diu, t'he apuntat per ser àrbitre. I vaig dir: què m'has dit ara? Bueno, per no fer-te quedar malament ho faré. I la veritat és que vaig disfrutar molt. Va ser una època molt, molt maca, de veritat.
2: Però aquella nova etapa també significava entrar en un món on les dones encara no tenien el mateix espai que els homes. Nolasco va començar a arbitrar en partits femenins, però aviat va voler fer un pas més. Volia créixer com a àrbitre i sabia que, per aconseguir-ho, havia de dirigir també partits masculins.
3: Jo vaig agafar i va haver-hi un moment que al col·legi d'àrbitres vaig dir que no volia... No pel Mataró, eh? Però equips de dones així de pobles com a Premià, amb molt de respecte, però protesten molt. I els homes protesten, però els domines més. I llavors vaig dir que volia homes per anar pujant, perquè si no et quedes mal parada. I com que era la primera, ho van consentir. I llavors vaig fer algun partit d'homes, el primer arbitratge mixte, que també es va fer aquí a Mataró, amb el senyor Mariner, l'àrbit internacional.
2: Ser la primera també volia dir haver de demostrar constantment que podia estar allà. La Marisa recorda especialment els consells del seu professor d'arbitratge, l'àrbitre internacional Vilagrassa. Una lliçó que encara avui resumeix la seva manera d'entendre l'arbitratge. L'àrbitre no és el protagonista, però quan ha de prendre una decisió, l'ha de prendre amb seguretat.
3: Què és el que a vegades els àrbits no fan? En tots els esports. L'àrbit no s'ha de notar que està al mig del camp. Tu no tens que ser protagonista, són els jugadors. Tens que passar despercebuda. I això t'ensenya molt, de veritat. Vull dir, perquè no sé com dir-te... És com una manera de que et respectin, no? I quan pites una cosa, la tenies que pitar fort i segura. I ara, pues, també el mateix, vull dir... I donar explicacions. Jo em havia donat. També havia fet fora a homes que em feien 3 metres, perquè jo sóc baixeta, eh? No pensis. I també venien en plan xuleta. Però xuleta per xuleta... Tu, les petitones ho són més.
2: I aquesta autoritat no sempre era fàcil d'exercir. L'any 1974, alguns jugadors no estaven acostumats a rebre ordres d'una dona i la Marisa explica que més d'una vegada va haver de deixar clar que a la pista qui manava era el reglament.
3: Per exemple, noies, n'hi havia noies que em coneixien i em volien protestar. Deia, mira, no em protestis perquè sé el que fas, sé com entres, vale? Però els homes, per exemple, jo em vaig trobar amb un del Poble Nou, que era el tot, i jo baixeta, i què passava? Que vaig pitar-li un parell de personals, els anava a pujar, i va fumar un cop amb un, i el vaig fer fora. Vaig fer fora. Ha sigut l'única vegada que he tingut que sortir del camp amb la... els grisos, així de clar. Perquè ja deixava el cotxe ben lluny.
2: I en aquella època, la veritat és que les diferències no només eren a la pista, també ho eren coses tan bàsiques com la roba. Les àrbitres havien de portar faldilla, però per a la Marisa, aquella vestimenta no era compatible amb la feina que havia de fer. Córrer, ajupir-se, seguir les jugades i moure's per tota la pista no era fàcil amb una faldilla.
3: Bueno, van agafar i van dir, l'àrbitre amb faldes, ja vaig dir, la cunyeta fregida, jo no em poso faldilla, perquè si vols fer la teva feina bé, t'has d'ajupir, has de mirar bé, tens que anar donant voltes, vull dir, no... Vaig posar pantalons, els mateixos que portaven els homes, que eren de color gris, perquè, a més, tenies que anar a comprar-ho amb un lloc que els varien, que era el cas Covell de Barcelona.
2: Els pantalons poden semblar avui una anècdota, però darrere d'aquell gest hi havia una idea molt més important: poder fer la seva feina en les mateixes condicions que els homes, i el respecte, explica, no es reclamava. Es guanyava a cada partit, decisió rere decisió.
3: Vaig anar a pitar un partit amistós, de primera, que hi havia el de la Cruz, i és que era alt i una mica xulesco, no? I va agafar i em volia intimidar, i vaig dir-li, escolta'm, o portes bé o fumo fora.
2: Aquella manera de plantar-se davant dels jugadors resumeix bona part de la trajectòria de Marisa Nolasco. Va arribar a l'arbitratge quan les dones encara eren una excepció a la pista. Va arbitrar partits femenins, masculins i mixtos, i va haver d'obrir-se camí en un món que encara no estava acostumat a veure una dona amb el xiulet. Però ella ho tenia clar: no es tractava de ser protagonista, es tractava de fer bé la feina.
3: Perquè tu fas el concert de pito i allà no hi ha qui es bellugui. Sí, de clar, vull dir, però no es tracta d'això. Es tracta de fer les coses bé i ben fetes. Vull dir, aquí aquest diari posa que el senyor Vilagrassa em va dir: Marisa, quan pitis una cosa, pita-la fort i segura. Vale? Que es vegi que estàs segura del que fas. Segur que em vaig equivocar més d'una vegada. Però suposo que m'ho dispensaven. Suposo, no ho hauria fet tan malament, tampoc. Vale?
2: Més de 50 anys després, aquella dona que va començar a xiular partits l'any 1974 continua sent una referència d'una generació que va haver d'obrir camí perquè d'altres poguessin venir darrere. La història de Marisa Nolasco és també la història d'una època del bàsquet català. Una història de xiulets, pistes, pantalons grisos i, sobretot, de respecte guanyat a cop de decisió.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Dissabte 19 de setembre es va posar a la venda les entrades i els abonaments a la nova temporada teatral de l'Amistat. Alguns espectacles van exaurir les localitats en pocs minuts. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha proposat dues mesures en el seu espai d'opinió a Premià Mèdia: reservar les primeres 48 hores de venda per a les persones empadronades a Premià de Mar i repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any.
2: La primera és estudiar jurídicament si seria possible que almenys durant les primeres 48 hores la venda d'entrades estigués reservada a persones empadronades únicament a Premià de Mar. I la segona proposta és no posar tota la temporada a la venda el mateix dia. Per exemple, posar la venda mitja temporada al setembre i l'altra meitat al març.
1: Premià Mèdia ha traslladat aquestes propostes a Toni Martín, director de l'Espai L'Amistat, que explica que s'han valorat però que plantegen algunes dificultats. En el cas de reservar la venda als empadronats, apunta que comprovar el padró en el moment de la compra seria complicat i recorda que la temporada també rep subvencions d'administracions com la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Sobre la venda en dos períodes, Martín defensa que concentrar-la en un únic moment permet generar més expectació i interès. Una estratègia, diu, que també s'aplica en altres espais teatrals.
3: Si l'anem partint en parts, que això dificulta que l'espectador i el ciutadà hagi d'estar superatent i no li està salvant el problema, perquè les entrades a la venda són les mateixes.
4: Clar.
3: He d'agafar el cens i he de fer venir a 300 persones amb una filera. I la primera persona m'ha de justificar que és de Premià i ha de i vol per 8 espectacles. És que tenim a la gent 3 dies sense dormir a la cua. Hem de facilitar les coses als ciutadans, no complicar-los-hi. I per altra banda, una de les coses que no podem fer és que la programació no posa només diners a l'Ajuntament de Premià, posa la Generalitat i posa la Diputació.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Mar ja disposa d'un primer diagnòstic sobre la coeducació als centres escolars del municipi. L'Ajuntament ha informat de la celebració d'una sessió de treball participada per 9 centres educatius des de l'educació infantil fins a la formació d'adults, que va desembocar en aquest document que no només, segons diu l'Ajuntament, identifica els reptes en aquesta matèria, sinó que també ha de servir per impulsar noves accions als pròxims temps per continuar avançant cap a una educació més igualitària des de la infància. La diagnosi assenyala com a reptes principals el reforç de la formació del professorat, l'obtenció d'eines per avaluar les accions i el treball en xarxa entre els centres. La informació de l'Ajuntament recorda que tot plegat està impulsat per l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament i que es fa en el marc de l'estratègia Catalunya Territori Coeducador del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i del Pla Corresponsables. Val a dir que el novembre del 2023 el ple municipal premianenc va aprovar una moció de Crida Premianenca que demanava justament accions per avançar en matèria de coeducació i que proposava dues accions concretes: l'elaboració del Pla Local de Coeducació i la creació d'una taula de coeducació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Virus a càrrec, biòpsic, estulo, tu podute, cogorta, estuace...
2: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques dels rius Besòs i Ter. Tot això avisa que els cabdals es mantindran encara en valor sobre els ordinaris en les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix en demanar precaució, ja que es manté la probabilitat d'aiguats torrencials dispersos al litoral i prioritari de Barcelona cap al nord fins aquest dilluns al dematí. I els bombers han atès 200 nous avisos entre les 2 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge, un total de 2.265 des d'aquest principi de temporal de pluges, amb registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. La majoria d'aquests avisos provenen de la regió d'emergències metropolitana nord i des de Girona s'han concentrat a l'última hora del temporal unes 420. Des de tots els serveis de l'inici d'episodi, 221 han estat salvaments. Per altra banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a les 4 de la tarda. I també un total de 14 carreteres de la xarxa viària catalana continuen tallades aquest diumenge per culpa de les llevissades o inundacions provocades pel temporal de pluja. Segons el Servei Català de Trànsit, les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. I ara fa poc més d'una hora que ha començat la jornada de diumenge de la 30a edició del concurs de castells. A la tarda, corrent a la plaça, tenim el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
2: Hola, molt bona tarda. Estem encara a la recta final de la primera ronda. De moment, alguns equips són els 4 de 9 registral, les dues colles de xiquets de Valls, tant Colla Vella com Colla Joves, i també els 5 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, insistim, en castells executats de manera magistral. De les 4 favorites, encara no ha actuat, encara no ha fet la seva primera intervenció, la colla favorita, que és els castellers de Vilafranca, que té anunciat un 3 de 10 amb Pol Rei i Manelles. De moment, tot descarregat a la Tarraco Arena Plaça.
1: Moltes gràcies. I seguim, ja que continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim i una lanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del dos jove desaparegut de Pineda de Mar que hauria cagut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar. També el paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i també la mort d'un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravan internacional Costa Brava. I també hem d'estar atents dels abordaments del riu Riudaura i del Xassós. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: Continguts en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest Consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé 2 anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible, perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona és al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava, i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els hi expliquem les dades, ens hi expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que

0: Hi ha de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi, però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a pams. No, perquè és veritat, eh? Nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, eh? Els grups de millora,
0: correcte,
1: que també hi ha tallers participatius.
0: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però i això què significa, el Consell?
0: Sí, el Consell és
1: a dir, es reuneix, sí, allò
0: es,
1: cada
0: es reuneix extent periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem, expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes,
0: correcte,
1: part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
0: Correctament,
1: no?
0: Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
0: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? de logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple, a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere. Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no?
0: Bueno,
1: i una cosa tan senzilla com ara ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
0: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O

0: tot el tema de coixins, pues mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, pues no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, pues no, perquè hi ha pacients que no van estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja pues us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals i comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
0: Sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
0: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un testeig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
0: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no?, de la realitat, de realitats virtuals o intel·ligència artificials, no? Pues a vegades, quan creem un pilot, ens agrada fer el testeig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors, a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat amb això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
0: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si, no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania el que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
0: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat pues, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
0: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir, que allò, la comunicació verbal i presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres, compartint aquesta estona de ràdio, i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
0: Sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
0: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
0: Ens agrada renovar cada 2 anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. Llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
0: Correcte, major de 18 anys i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora i que si es comprometen a fer un grup focal de 2-3 sessions o d'una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
0: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
0: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja és, els hi encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat, no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pas que volem avançar, de dir, doncs, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, doncs, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut i llavors no depèn nosaltres, no? De part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, sí. Si, per exemple, no? Hi ha una demanda que coincideix, sí. No? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè doncs, no està al seu abast. S'explica?
0: Sí, s'explica. Ho intentem explicar i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o per exemple abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines... Poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
0: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
0: De moment no hem tingut màxims perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups. I si arribéssim al topall ja els hi explicaríem i si no per l'any que ve o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la unitat d'atenció a la ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
0: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tot un plaer i fins una propera, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

Continguts en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
12: Continguts en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible, perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada d'aquell, la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic vam fer un grup focal. I perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els hi expliquem les dades, ens expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió. I no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no?, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen, o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació, o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi, però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: participaran. Però això què significa, el Consell?
2: Sí, el Consell és
1: a dir, reuneix sí, allò cada
2: es reuneix temps. Periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem, expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: Correcte.
1: Part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat avui diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge a la localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home que comentàvem, també ha perdut la vida un altre a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava. I en paral·lel es continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i s'hauria estat arrossegat fins a la mar. I vostè que ha reclamat al govern amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat de tots els centres educatius que s'han vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació als centres treballadors i famílies de cara a demà. A partir d'aquest inventari han considerat imprescindible que es prenguin decisions sobre l'obertura i el funcionament dels centres i es prioritzi en tot moment criteris de prevenció i seguretat perquè fa l'estat dels edificis, els seus accessos i entorns. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
5: Comencem a deixar enrere un cap de setmana que ha estat històric, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb pluges torrencials on ens van deixar registres realment espectaculars per sobre dels 250 litres per metre quadrat. Al llarg d'aquesta tarda han continuat apareixent ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics pel Pirineu i també per les comarques de Girona, i a les immediates hores en aquest sector, sobretot a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, es reactivaran, i aquesta propera nit i matinada podrien descarregar molta intensitat, sobretot aquells ruixats que s'ubiquin per exemple, al Golf de Roses. A més, davant de la costa del Maresme i del Barcelonès, també aquestes immediates hores se'n formaran i podrien espetegar sobretot a les viles costaneres d'aquestes comarques. Demà al matí, a primeres hores, tindrem més ruixats a les Terres de l'Ebre i també davant de les costes del Garraf, del Baix Llobregat i del Barcelonès, on puntualment podrien tocar terra i descarregar amb molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
4: I també l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques del riu Besòs i el Ter. Tot això avisa que els cabdals es poden mantenir en valors per sobre dels ordinaris de cara a les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix que cal precaució, ja que es manté la probabilitat d'aigües torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona i fins aquest dilluns en el dematí. I el concurs de Castell de Tarragona ha començat amb gran intensitat. En aquesta primera ronda, tots els castells han estat descarregats i els castells de Vilafranca agafen el lideratge gràcies al 3 de 10 en Folri i Manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.

Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald. La versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep. Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense

El último de la fila. Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable, com un burro amarrado en la puerta del baile.

Els de l'último de la fila necessiten amor. I en canvi ella sembla que ja l'ha trobat. Ella és Olivia Dean.

estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita la Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean, que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

Baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb un simple mà desplou.

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.
2: These are the days that I've been missing.

0: compositor, cantant, multiinstrumentista, amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20 Something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies, com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, that's the song. I mentioned it to you.
2: Oh, you're the kid in the band.
1: It's Saturday at 12 o'clock.
2: Cool.

0: Varifèries.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió del Snowblower, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Buffalongo el 1970. Segurament els Snowblower es van inspirar més en la versió del 72 de King Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

és una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90, The Battle.

Una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora, des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons! Just

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Continuen els treballs per recuperar la normalitat en l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, després que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències i obliguessin a traslladar una vintena de pacients. Alguns dels serveis com el laboratori clínic ja s'han pogut normalitzar, però altres encara continuen afectats. Per això aquesta nit el punt d'atenció ciutadana del CAP de Blanes 2 allargarà el seu horari més enllà de les 8 i estarà operatiu per atendre les urgències de baixa complexitat en el municipi. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat aquest diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i també donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge en aquesta localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home, també ha perdut la vida un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning allà, aquella localitat. I també en paral·lel continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat per la mar. I finalitzada la segona ronda de la jornada d'avui de diumenge del concurs de Castells de la Tarra Corena. Per conèixer les últimes novetats comentem amb el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
2: Bona tarda. Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar el 4-10 Folre i Marilles, que els situa en la primera posició del concurs de castells de Tarragona. Això és perquè aquest mateix castell, el 4-10, l'han intentat també la colla vella dels Xiquets de Valls, que l'ha carregat, i també, atenció, la colla jove Xiquets de Tarragona, que l'ha carregat per primer cop en la seva història. Ha estat una de les sorpreses, per entendre'ns, d'aquest concurs de castells. Just la segona ronda acaba d'acabar, comença la tercera ronda que pot acabar de decidir el concurs de Castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies. I seguim amb que els bombers han atès 112 nous avisos entre les 4 i les 6 de la tarda de diumenge i 2.377 des de l'inici d'aquest temporal de pluja. Ha deixat registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. De tots aquests serveis, des de l'inici de l'episodi, 221 corresponen a salvaments. Per la seva banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a aquestes 6 de la tarda. I també vostè que ha reclamat al govern que amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat dels centres educatius que s'hagin vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació clara als centres, treballadors i famílies. I aquest inventari és imprescindible per poder prendre decisions sobre l'obertura i funcionament dels centres. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Doncs Songs in the Key of the Life. Aquest és el títol del programa, ni més ni menys. Perquè això és el títol de la que està considerada obra mestra de la carrera de Stevie Wonder, que assoleix el seu cinquantenari. Una obra conceptual farcida de temes que, un rere l'altre, esdevenen clàssics inoblidables. Aquest àlbum va culminar una sèrie molt valuosa de materials discogràfics que convertirien l'artista en un personatge prou singular. Del Little Stevie, dels primers anys de la Motown fins al que ens ocupa ara, trobarem un llegat extraordinari per qui fou estendard de la gran música de la jove Amèrica Negra. Per tot plegat, doncs, aquest monogràfic del Soul Corner del Sound de Som-hi Pops.

System, edició 909, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. I avui ens anem cap a la cantonada de la Jove Amèrica Negra, cap a aquest Soul Corner, i celebrem aquests 50 anys d'aquest disc fantàstic, aquesta obra mestra de Stevie Wonder.

0: Corner. La cantonada sonora de la jove Amèrica Negra.
1: Doncs tal com hem dit avui, Stevie Wonder, però no parlarem només de Stevie Wonder, sinó que parlarem del que podem considerar, com a menys, és el que es diu i que compartim com la seva obra mestra. Ell va tenir discos extraordinaris, no només el que ens ocupa avui, sinó també, i a part de tot, i singles a l'època més juvenil a dintre de la Motown, però també discos extraordinaris com Talking Book, Inner Visions, etc. Però avui toca, i per qüestions molt clares, perquè és la xifra i el dia és rodó. Són 50 anys d'aquests songs in the key of life.
2: Un disc absolutament rodó, un disc doble en el seu moment. Anirem destriant i explicant històries i anècdotes del disc, però anem per feina, que el que ens agrada és escoltar música aquí al Sounder, després ja xerrem una miqueta, i obrim el programa amb el tema que obre l'àlbum, un tema absolutament d'inspiració gospel, com podrem comprovar, és aquest Love is in need of love.

0: Doncs hem entrat directament en aquests songs in the key of the life i hem entrat a través del tema que introdueix el disc. També dic que la fase prèvia d'aquest disc, Stevie Wonder estava hospitalitzat en coma i va estar dues setmanes i semblava com allò aparentment, no? És a dir, havia culminat tota una etapa molt gran de la seva vida amb discos extraordinaris com el Talking Book o Inner Visions, que eren els immediatament anteriors d'aquest. I després d'això es va tancar l'estudi i va organitzar això que avui presentem.
1: Es va tancar durant bastant de temps. Però mira, ara precisament el següent tema que ve, que és Village Ghetto Land, no us hem podem posar tots perquè no tenim prou espai, hauríem de fer dos o tres sondes. Aquest té una història com moltes d'aquest disc, i és que una de les coses que farien especial aquest àlbum és que l'Stevie va fer servir el llegendari teclat Yamaha GX-1, un sintetitzador polifònic analògic del que se'n van fabricar molt poques unitats i costava una fortuna a l'època. I què tenia això? Doncs que gairebé totes les seccions de cordes sintètiques de l'àlbum, com aquest tema que escoltarem, es van gravar amb aquest monstre tecnològic.
0: Doncs, això, a més, era l'època de l'apoteosis del sintetitzador Moog.
1: Sí.
0: I aquí va entrar la Yamaha, també.
1: És interessant explicar el tema analògic, perquè avui en dia doncs, es poden fer moltes virgueries, però abans es feien, però potser d'una manera més artesanal. Village Ghetto Land.

0: Doncs molt bé, la música de Isaac Hayes introdueix aquí doncs el que estem fent avui en el programa, que és la música de Stevie Wonder amb els seus songs In the Key of the Life. I el tema que hem escoltat ara doncs ha sigut una mostra d'allò que ara tothom pot s'atreveix a fer amb els instruments que corren avui en dia, però això són uns Yamaha sintetitzadors de la primera generació analògica, com s'ha dit. I ara continuem dins d'aquest disc.
1: Continuem i hem pogut escoltar el primer tema, que tenia uns inicis, unes arrels gospel. Aquest segon gairebé podia ser música de cambra, música barroca, fins, amb tecnologia punta de l'època. I ara fem un salt amb el mateix disc a nivell d'estil, perquè és dels, crec que no sé si n'hi gaires més, però dels pocs temes instrumentals que hi ha a Songs in the Key of Life, que és aquest Contusion, i aquí ens portaria estem parlant de l'any 76, doncs a les bandes efervescents del jazz rock del moment.

0: Aquest disc de Song in the Key of the Life és pràcticament com un catàleg on podeu veure estils tan diferents com el que hem escoltat ara, perquè el darrer tema era allò hard rock, perdó, hard rock, jazz rock, de la línia més ortodoxa, Return to Forever, d'aquella història, no? El guitarrista no era l'Aldi Meola i ho semblava, etc etc, no? Era realment una música molt hegemònica aquella època i també aquí, a través de la Bona Laietana.
1: Ara t'anava a dir, perquè si no ho dius qui és, sonava...
0: Total.
1: El que sonava aquí. I ara potser ve el bloc de temes més coneguts del Songs in the Key of Life, i comencem per un dels hits que va sonar moltes pistes de ball, que és aquest Sir Duke.
0: El nom, a més va ser l'homenatge que li va fer el Duke Ellington, de la mateixa manera que va fer el Miles Davis amb l'LP Get Up With It, amb un tema també dedicat al Duke, perquè van coincidir pràcticament en el temps, aquests dos àlbums importants, i clar, tots tenien l'empremta del Duke.
1: Del Duke, i també crec que és un homenatge, a part de les arrels del jazz, també a Count Basie, Ella Fitzgerald, tots aquests. I sobretot destaquem uns arranjaments de vent descomunals, que suposo que la gent que estudia i que sobretot toca vents, dius, si voleu tocar vents, heu de fer això.

0: doncs això, aquest disc era, tenia tants temes bons que semblava una recopilació, i no ho era. Hem sentit temes molt més, diguem-ne, que van ser menys minoritaris, però temes com el que hem escoltat i els que venen ara van ser singles en el seu moment, i abans ho comentàvem off the record. Això sonava a les discoteques. Pensem-hi.
1: Sí. I també recordem que van participar en aquest àlbum, i entre altres, el mateix Stevie Wonder cantant, tocant els teclats, la bateria i l'harmònica. Hi ha el baix de Nathan Watts, les bateries de Raymond Pounds i Greg Brown, els teclats de Greg Feeling Gaines i Herbie Hancock, les guitarres de Michael Cembello, un dels seus guitarristes que se n'anava de gires, i el gran George Benson, la flauta de Bobby Humphrey, l'arpa de Dorothy Ashby, i la sessió de vents destacaria amb Han Reed, Jim Horn, Ray Maldonado, George Bohannon, etc. Percussions amb Eddie Bongo Brown i Bobby Hall, i molt important, la veu de... Hi ha moltíssima gent fent coros, però sobretot destacaríem la veu de Minnie Riperton. Ara el que toca és, potser, és que van, gairebé van, anirien seguits, si després, si us dic que, si us diu que haurien de posar, doncs, aquest I Wish, amb aquesta línia de baix brutal de baixista que hem comentat, Nathan Watts, que és un retrat de la infància en els barris obrers, amb una, com dèiem, aquesta línia de baix més icònica, història del funk, i és aquest I Wish.

0: No, no, això, ara estem a la fase aquella de temes molt coneguts d'ells. També tot sigui dit, molt més enllà d'això, Stevie Wonder va entrar a les multituds a través de coses bastant infumables. Parlo d'anuncis i alguna banda sonora que deixa l'anar. Però això és una altra història, per sort, perquè es va poder permetre aquests luxes.
1: Mira, ara, abans d'escoltar un tema que és hiperconegut, deixa'm dir que a micro tancat estàvem parlant de... El productor d'aquest disc és l'Stevie Wonder? Sí, és l'Stevie Wonder.
0: Va, és que és una producció de primera, eh?
1: És molt bèstia. I posaré dos detalls que marquen molt el que és aquest disc i de primeres figures de l'escena musical. Elton John diu, si hagués de triar un disc per endur-me a una illa deserta, seria segur The Key of Life. Sempre que viatjo porto una còpia d'aquest àlbum, el millor que mai s'ha gravat. I després, Prince diu... d'aquest disc, que va ser com un manual d'instruccions quan començava a produir i gravar tots els instruments jo mateix. Stevie Wonder va demostrar que tu sol pots crear un univers sencer.
0: Doncs que amb aquestes credencials entrem ara en un dels temes més famosos, també, i a més és un tema preciós. I a més, l'altre dia l'escoltàvem una versió, ja que estan posats a l'època de centenaris i de, en aquest cas, centenaris, però el cas de la primera vegada que fa un disco pràcticament pop el nostre amic Sonny Rollins fa una versió d'aquest tema que escoltarem en saxo soprano i instruments elèctrics, fantàstiques, però és que el tema és el Isn't She Lovely, i amb això ja...
1: Té una història la cançó, que perquè la grava quan neix la seva filla Aisha.
0: I apareix en la cançó.
1: I exactament això, perquè dintre de la gravació capturen el plor del nadó i la devoció paterna en una de les melodies més universals mai composades.

0: She Lovely, un tema, i aquí també val la pena dir-ho, però havia sonat, encara que sigui d'una manera breu i ben administrada, l'harmònica, perquè tot s'ha de dir que ell és un dels grans harmonicistes de la història de la música popular, i a més com va començar a la taula Motown, que es deia Little Stephen, els seus discos, ell era un cantant amb ulleres i harmònica, fonamentalment.
1: Doncs important el disc, la dimensió que va tenir i les vendes que va haver-hi, però deixa'm fer un petit tall del que va ser aquesta gravació no de marató, sinó de tot un any. Tot un any gravant aquest disc, i alguns van acabar fins al capdamunt perquè no hi havia manera de que acabessin d'enllestir. Vull dir, gairebé ell es torna una persona obsessiva amb un punt malaltís, perquè durant les sessions maratonianes dels estudis Crystal Sound de Hollywood es passava dies sencers sense dormir, dutxar-se i ni pràcticament menjar. Diu, per reflexar el seu estat mental obsessiu i creatiu, portava una samarreta que es va fer llegendària entre els tècnics que treballaven amb ell, i deia, "We are almost finished", vol dir, som a punt d'acabar. La va portar durant mesos, mentre afegia capes, descartava pistes, gravava de noves i tornant boig a tothom. Això queda dit.
0: Queda tot dit. I punto.
1: I tot el que hi ha darrere. I ara, un altre dels temes, m'encanta, que és un tema funky amb una descàrrega molt potent, aquest Black Man, que és una lliçó d'història inclusiva que reivindica les contribucions de persones de totes les races i orígens a la construcció d'una societat més justa.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

0: Doncs sí, Stevie Wonder, tot i que era un mestre, era una persona molt agraïda i en els agraïments del seu disc, que estan ressenyats en la coberta del disc, va dedicar i agrair la influència que havia tingut de molta gent. I llegirem alguns d'ells perquè veieu que ell no és que s'inventés el món, és que s'havia xuclat de bones fonts. Jeff Beck, David Bowie, Alice Coltrane, Chick Corea, els Doobie Brothers, la Roberta Flack, Donny Hathaway, els Jacksons, Quincy Jones, Billy Preston, les Pointer Sisters, el Gil Scott Heron, James Taylor, Bohr, The Watts Prophets, el Lenny White, el Norman Whitfield, fins i tot el Frank Zappa, això, entre molts. Què vol dir això? Doncs que no anava... no era només un món particular, sinó que bevia de molt bones fonts i, a més, n'estava prou agraït.
1: Doncs, després d'aquesta ressenya, aquest agraïment al mestre Stevie, anem com a un tema molt, molt íntim, baixem revolucions, i, a més, aquí hi ha la participació d'un instrument que en principi no és molt usual dins del món del pop ni el funk, que és l'arpa. I llavors aquí tenim el tema Ibis Magic, la participació de l'arpista Dorothy Ashby. Tema preciós.

0: sí, la música que sona és una altra de les influències de Stevie Wonder, el Donny Hathaway, el The Ghetto.
1: Un altre dels mestres de la cantonada de la jove Amèrica Negra. Anem enfilant la recta final i deixem-ho fer un altre punt de la dimensió d'aquest disc, el que parlàvem abans, que es va estar un any i sembla que no s'acabava mai fins que finalment realment van aconseguir editar-lo. Es van arribar a gravar, ho va arribar a gravar Stevie Wonder, entre 130 i 150 temes. Al final la cosa va quedar amb 21 cançons repartides en un àlbum doble, més 4 incloses amb un extender, un EP, que l'acompanyava amb el doble vinil que es deia Something's Extra. Això està tot dit. O sigui, aquí queden... Hi ha molts Songs in the Key of Life que estem esperant per escoltar, doncs sí, uns quants discos. I ara anem a una altra de les peces que a mi personalment m'encanten. És un tema bestial, el tema As. És un tema que parla de l'època on l'amor es defineix a través d'impossibilitats astronòmiques i matemàtiques, i té la curiositat que el Fender Rhodes, aquí en aquest cas el toca el mestre Herbie Hancock, que va patir una mica totes aquestes hores de gravació de Stevie Wonder, que era molt meticulós i tal, però va quedar una cosa fantàstica. Veureu que el so és Hancock.

0: Doncs molt bé, ens agrada molt això de reviure discos que conceptualment funcionaven, eren molt rodons, i hi ha uns quants a la història del pop, del jazz, del rock que ens agraden, i avui ho estem fent amb això i ho farem més endavant amb altres, perquè val la pena a vegades agafar un disc sencer i donar-li un repàs com estem fent avui amb un clàssic de clàssics.
1: I acabarem amb un altre dels temes del disc, del segon disc, de la cara B, que és el tema Another Star, un tema farcit de molta música, no podia faltar, però sobretot molta percussió.

0: Doncs aquest ha estat el Sound System, edició 909.
1: Com veieu, aquests números tenen una... van encarats cap al 1000, i per tant vol dir que el proper és el 910, i ens en quedaran 90.
0: És un programa, doncs, ja dedicat clarament a Steve Wonder i a la seva obra clau, Songs of the Key of the Life, i amb això, doncs, avui hem fet aquest Sound System que hi hem tingut a l'Stevie, i aquí més?
2: Wonder.
0: El Wonder,
2: Un noi meravelles. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Sol Bizarre, amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77.
0: Que també es podia dir Ramonet 67.
2: També.
0: També.
2: També. O 76. Fins al proper sound de Pops. Thank you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de dues escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per evacuar tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riu d'Aura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
2: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
3: I on ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasòl, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
2: en 6 mesos, el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
1: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes, després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé. Bona tarda.
4: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
5: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
4: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
5: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà a la 1 el sorteig a la primera ronda de la Copa en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
4: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
5: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
4: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
5: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
4: Marxem de ronda. Actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
5: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudi Apina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
4: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafañé, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar a lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els tres homes, en aquest cas amb Charles Pérez a la dreta, Abel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
4: Doncs n'estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9 a jugar el Sabadell d'Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
7: Bona tarda. Com comentes, l'última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho dèieu al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion. Li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels 11 amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko i Obolski, cauen d'aquest 11 Miqui Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, jugar Jesús Owono, jugar Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
4: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Molta sort, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada. Tenim a dos equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Treserres?
8: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al BUES Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. El segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota en el marcador. Ara mateix, 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
4: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
5: Doncs de moment, descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46-46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
4: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o jugaran a les pròximes hores. De fet, a 8:45 es jugarà el Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
5: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
4: Vinga, són les 8:10, som els de l'Enjoc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F.

0: autora del póker, Claudia Pina.
1: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
0: Doncs aquests són els objectius de Claudia Pina ara fa uns minutets a Dazón en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
2: Espanyol 1, Alavés 0. Sevilla 3, Badalona 3.
0: Doncs l'Espanyol que porta 4 jornades seguides sumant i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, 7a plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escolta, amb l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
3: No ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment. Crec que ha demostrat que coneixem, que coneix la categoria, encara que no hagi estat en els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar i, bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral, sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim i, bueno, al final s'ha decantat per nosaltres, partit igualat, repetir, però, bueno, mereixíem aquesta victòria.
4: La porteria cero és trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras. Y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
0: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla, un resultat agradolç, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la 8a plaça, també amb 8 punts, com l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín?
5: Punt d'autèntic infart pel Badalona Women a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3-3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
6: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
5: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
0: I aquesta era la lectura d'aquest punt que em feia de tot plegat també al final del partit el tècnic de Badalona, Marc Ballester.
7: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte, iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos. Empatamos, llegamos a meter el 2-3 y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? en los últimos instantes.
0: I per cert que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid, a banda del Badalona Women i l'Espanyol. Els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bés i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que

0: En aquesta tercera ronda que jugarà a la setmana del 4 de novembre, jugarà a casa.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Pataulaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada. Per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
2: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la Federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pratencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
0: Que fa el 6è gol al Barça, gol d'Eva Payor. Ja trobàvem a faltar també que marqués. Minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0, guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests quatre equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans. Vinga, 8 i 19 minuts, és moment de parlar de la segona divisió masculina, 8a jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi a partir de les 9. Eric, jugant tant Sabadell com Girona.
3: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
0: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en quatre partits a la Nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta. Sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència allò que sentim que ens defineix.
0: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
5: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia pues no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva. Però clar, nosaltres és la nostra feina, ja ho vaig dir la setmana passada. Nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
1: En joc, el programa de l'esport català.
0: I mala jornada de diumenge a la Primera Federació Masculina, sisena jornada i cap dels tres equips catalans ha aconseguit guanyar.
3: Reial Murcia 2, Nàstic 0. Osca 3, Europa 1. Sant Andreu 2, Antequera 2.
0: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Murcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat, ha sentenciat l'equip murcià amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
7: Bona tarda. Bueno, al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. I bueno, ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit. I al final, doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que, bueno, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
6: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
7: Bueno, sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, bueno, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és uns deures pendents que tenim.
6: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
7: Bueno, sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, i bueno, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però bueno, a partir de demà comença a treballar el partit i no queda un altre.
6: Gràcies, Marc.
7: Gràcies.
6: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, o ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda. Avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
0: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
8: En la primera part, doncs, hem comès moltes errades amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era, era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal. Bueno, hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar. Això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
12: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
11: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
12: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
13: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
14: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
2: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
1: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit 2 derrotes, només un empat en els 3 primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen. L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina. En lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà 2 i, per tant, enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina. Els 5 primers de cada grup. Són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
2: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0. Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0. AEM 0, Europa 0. Barça C, Llevant suspès.
1: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, Ona Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AEM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AEM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i doncs volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
3: Bueno, sí. Bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso y, bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos y, bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
1: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
3: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado 3 veces contra ellas y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido de vuelta más Copa Cataluña. Entonces al final te conoces muy bien. Además tenemos jugadoras ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien. Y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
1: De moment, l'inici de l'AEM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no han encaixat cap gol, que això és espectacular, en 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
3: Sí, es algo que trabajamos mucho esta categoría, la portería cero para poder estar en los puestos de arriba que te dan la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero, luego ya pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes, al final nosotros defendemos todo el equipo, las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo en defensa.
1: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí i no sempre és fàcil, no?, doncs aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves...
3: Sí, no, además... es una filosofía que, bueno, a ver, el AEM siempre tiene muy buenos entrenadores y la categoría es muy diferente a Primera Red porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último. Y luego tú, como eres un equipo que defiendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos. Entonces, un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
1: ¿Para on passa aquest marge de millora d'aquest AEM?
3: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí, bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol, el equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario. Y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
1: Evidentment, l'objectiu de l'AEM és pujar sí o sí, no?
3: Sí. Así es.
1: Hi haurà garrotades per això, eh? Hi ha molts equips aspirants, s'està demostrant, no? Com han començat una Sant Adrià, l'Espanyol B, Barça C no compta per l'ascens, el Huesca, el mateix Saragossa, que és el pròxim rival vostre. Aquí hi ha molts equips, que voldran aquestes 5 places d'ascens.
3: Sí, pues mira, es que a diferencia del año pasado, para mí la categoría ha subido de nivel porque igual que nosotros somos un equipo descendido y queremos estar entre esas 5 primeras para devolver el equipo a Primera Red, también hay muchos equipos que dicen, bueno, este es el año que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces, todos los equipos han subido mucho el nivel.
1: Molt bé, doncs Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada i tant de bo, Europa, una santeria espanyola, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però evidentment per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
3: Moltíssimes gràcies.
1: I a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Anzis, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Vila-Real, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
1: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
4: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador. I crec que el 0-0 demostra sobretot la feina defensiva que han fet els dos equips.
1: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
4: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com hem estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
1: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
4: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final perquè els dos equips han tirat molt de cap i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
1: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per alineació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip, amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori, aquest Europa va més, no?
4: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol, tot i que les vam neutralitzar, però real que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
1: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià amb Espanyol B que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
4: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat. I per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
1: I a més, el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita. O sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
4: Real que avui tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
1: Molt bé. Escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F. Com esteu vivint?
4: Això sí que
1: ens
4: fa molta il·lusió. Bueno, doncs ja l'estic nerviosa, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
1: Badalona, Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid, Club de Futbol, Alavés, València... No sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis...
4: Mira, et diria que el que no vull... Si... Voldria evitar els dos catalans de Liga F perquè crec que són molt complicats i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
1: Molt bé. El podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
4: Ho intentarem. La veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa, amb la televisió totes juntes i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
1: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
4: Moltes gràcies, Ignasi. Sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
1: Exacte. Gràcies, Nani.
4: Vinga. A tu, una abraçada.
0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: 43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi: 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada, el Barça Atlètic que continua líder, l'Olot que continua guanyant a la Rioja, el Manresa que s'ha sortit a Reus, en fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
2: Unión Deportiva Logroñés B2, Olot 4, Reus Redis 1, Manresa 4, Tudelano 1, Barça Atlètic 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa Girona B suspès i Espanyol B Nàxera suspès.
1: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada 1-2 al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició amb 13 punts, un més que l'Osasuna B, i força de destacable també aquest Olot, espectacular. 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, segon, no, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix. I un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a La Rioja, 3 visites a camps de La Rioja i 3 victòries del conjunt de l'Olot. Avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
5: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davanter marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els tres i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els tres, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, ja que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els tres a casa. Bueno, sabem que jugar fort sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara a tota la temporada.
1: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reus Redis amb hat-trick de Momo, i una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de playoff. És veritat que el filial blanc i blau té el partit de menys que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
6: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Henry Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacà.
7: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
6: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
1: I no s'ha jugat al Terrassa Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa.
8: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès, però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar, doncs, que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa, doncs, demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
1: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
2: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1, Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6. Tona, 1, Badalona, 3.
1: Doncs Atlètic Lleida i Poble de Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
9: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona baselina d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Poble de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48 Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a 1 ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada y en aquel partido en concreto.
10: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio, ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
9: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Moncada diumenge a les 7 de la tarda.
1: Falsa té Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada, amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a un, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'un 1-3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
12: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé. Hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres. Crec que ho hem plantejat molt bé. Hem aconseguit avançar-nos. I, bueno, una jugada també és normal. Et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt i crec que hem defensat la majoria d'accions bé. Ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita. Després hem volgut volcar-nos i anar a dalt i en una contra ens han fet el tercer. Així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
11: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
12: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i, bueno, intentar capgirar-ho el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
11: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
1: I a la Lliga Elit, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
2: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
1: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
13: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elit, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. acabat empatant a un el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, a un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt visitant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea, que engaltava amb cama esquerra, una rematada de primeres inabastable per Charlie. Llavors, però, el Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans. I això permetia sortir de segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares. Ha estat a l'Eix Gesa, al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat, rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
1: I també co-líder amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
14: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. L'Illegant sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que quan hem fet els gols ens han marcat ràpid. Això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival. Ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
1: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies a les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
17: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
18: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
19: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
18: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
19: Anem al teatre.
20: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de nou, amb sols remenellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la colla Joves Xiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa.

0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre, a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de moltes coses. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
1: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
2: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0, sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Claudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
1: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
2: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
1: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
2: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota a Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres 14 a les 8 del vespre.
1: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
2: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. El combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
1: I així es marxem de ronda. Anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
1: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, el Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
2: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
1: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, Marc Tresserres?
3: Doncs molt malament. Aquesta és bàsicament el resum del partit. Un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí. La major diferència des d'aquest a la Lliga CB, a la seva història, l'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts a partir del l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 40-50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats, i això contra un equip d'Euroliga ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
1: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
4: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primers instants de partit a Montilivi, el Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser, i llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
1: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de dos partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Espaller, entrenador del Noia, en té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4, hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida, i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
1: Doncs de moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xung. Com està el partit ara mateix?
2: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però, com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de DAZN i també ha parlat a la segona, després del partit. Això és el que diu...

0: vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
1: Yo muy tranquila, lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, sea, o sea, siempre. Y nada, solo espero que el Balón de Oro se lo den a una del Barça.
0: Pues nada, te dejo de disfrutar con tu balón.
2: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a DAZN. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça 7-0, major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
2: 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet, l'esport de la cistella que tant ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
4: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. O Camp Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
2: S'ha apropat, eh? S'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
4: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
2: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB. I l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té doncs, tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota a 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
5: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. Hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo. Nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto. Pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se ha pasado muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado partido 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
2: Doncs Moncho Fernández, autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria de l'altre dia a la pista del València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
6: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no?, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre al ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip. I el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
2: El Barça que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Luka Murcia en el servei des de línia de fons per fer un 2 més 1, 99-92, 19.9 per acabar.

0: El Barça-Múrcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Girona i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
1: El Quintanars Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en només 5 minuts. Però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival i a patir en atac amb només Timmy Allen, amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
2: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto ven aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
1: El Quintanars Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
0: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucan Múrcia, per tant primera derrota també de la Barça. Déu-n'hi-do, quina jornada a l'ACB, no ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Finlandesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
3: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57. Estudiantes 82, Spar Girona 79.
0: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
4: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de orgullo, ¿no?, de algún momento lanzar 2-3 pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no?, creo que Avenida ha sido superior a aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
0: I a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir al Lima Horta.
3: Spart Gran Canària 54, Lima Horta 68.
0: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2 Grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, Grup B, també primera jornada, en aquest cas per Prat i Bisbal.
3: Calvijo 63, Prat 81. Saragossa 93, Bisbal 71.
0: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
3: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
0: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits. Sí que hem tingut alguns al grup CB.
3: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls, 54, Salou, 84. Menorca, 107, Roser, 75. I Mollerussa, 103, Barbastre, 87.
0: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
5: Derrota contundent del club bàsquet Baix Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 54-84 davant l'OCA Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar, en compliment de la sanció pel dels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Valls i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Valls més intens que s'ha imposat en el rebot. Però el segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tip, fent valer la seva experiència a segona fet. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els ballencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada els ballencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
0: 22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa a l'Olimpiakos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona tarda. Molt bé.
0: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot doncs, l'Olimpiakos s'ha acabat imposant.
6: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olimpiakos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equip molt de talent. I, bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit se'ns ha fet llarg.
0: Sí, no? Perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
6: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament. Això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa a dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
0: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te a tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
6: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim, juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
0: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric? Què aspira el Catalunya aquesta temporada?
6: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder ser a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
0: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
6: Sí, sí, sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
0: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
6: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya, i bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
0: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no?, si no passa res estrany.
6: Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olimpiakos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies, i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivia, la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell, 3 minuts i més en joc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22. Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-li cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8, i el descans al 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i, sobretot, continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Tiago.
4: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado quedamos, íbamos a ir a Copa del Rey. As expectativas son muy altas, pero os jugadores son diferentes. Volvo a dizer, eu volvo a dizer sempre, hoy han jugado 4 jovens que año pasado eran juveniles do Rubí, ¿no? Entonces necesitan de seu tempo, necesitan de se equivocar, y al final estão a jugar contra una de las mejores equipas del mundo, que es Sabadell.
3: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
5: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Solar Tradex Centre Natació Mataró, sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols, ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període, prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quarts. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que el Solar Tradex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer, i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Solar Trades ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor, avui, de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip mataroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Claveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació, amb 6 punts de 12 possibles. Solar Tradex, Centre Natació Mataró, 22, Club Esportiu Mediterrani, 13.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 35 minuts, vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estaven guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
6: Pues segueixen guanyant els locals. Ara ho fan ja el doble del que havien quedat. Havien quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Marc Sanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
2: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
2: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Bona tarda. El club patí Voltregà Movento Stern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hockey Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i als 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blancs i blaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el 5è i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria, segona en aquesta fase de grups, assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà el primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana, s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada, tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
2: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
1: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit, i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Ina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimee Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
8: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores, perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista, i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha d'arreglar, tal com passa a Espanya, ha passat a Argentina, ha passat a Portugal, ha passat a Itàlia, ha passat a França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
1: Doncs de moment s'han jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats dels responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
8: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res. S'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. Ni després els màxims dirigents de tots els World Rolling Capes no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors o jugadores davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
1: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb set jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té nou jugadors i catalans, i el seleccionador Pere Vàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana pel que fa a l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada. S'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
2: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
1: I el grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
2: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: I 42, vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també per la temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar aquest cas Santa Coloma el divendres.
2: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
1: Segon empat pel CatGas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. Quatre jornades, dos empats, dues derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
9: Pero bueno, ya en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente. Y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene. Que ahora nos vienen cuatro jornadas muy, muy duras. Y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
1: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
2: Barça 46, Alacant 31.
1: Quarta victòria en quatre partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
10: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem ni molt menys. Però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir. Ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporal de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, els animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
1: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
2: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
1: Doncs derrota per al conjunt que guanya entrena Josep Morales.
11: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant. Hem millorat bastant l'atac posicional. Crec que durant molta estona hem competit el partit. I bé, al final s'ha escapat una mica... Penso que la principi de segona part no ens ha costat fer la seva transició. Hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer i això elles ho van molt bé, són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols. I crec que l'altre punt clau ha sigut doncs, una inferioritat que hem perdut les dues pilotes que han fet gols sense porteria i allà ens ha tornat a fer mal.
1: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix, 12a plaça per al conjunt ballesà. A punt de marcar el Girona. Quina llàstima. Montilivi ha marxat al xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
2: Doncs sí, hem tingut dos partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També Almassora 17, Sant Quirze 16.
1: Es van suspendre els quatre, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín i a la primera estatal masculina, el grup de tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que tres victòries en els tres primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar al tram final, perdia per 1-2, i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé, amb un doblet des del penal córner, donaven tres punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el Club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marquès per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
1: I també tercera jornada, en aquest cas a la divisió d'honor femenina. Com ha anat, Miqui?
12: A la divisió d'honor femenina, l'alerta meteorològica ha deixat dos dels tres representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tenis de Santander i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però al tercer quart arribava el gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de tres jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
1: Vinga, i a la recta final també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la superdivisió femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Jaén 4, Vic 1. I el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
1: I a la superdivisió masculina també hi havia previstos partits de la primera jornada.
2: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
1: Us direm també que el jove jugador català, Vladimir Mayorov, ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, divisió d'honor masculina, segona jornada, avui jugava la Sant Boiana.
2: La Vila, 36, Sant Boiana, 33.
1: I a l'hoquei gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que tenien pendent el partit del Barça.
2: Tartaló, 1, Barça, 7.
1: I per últim, a la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
2: Puigcerdà 7, Jaca 0.
1: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
2: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
1: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, Pau i Afanyem.
13: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips i amb ocasions més clares pel Girona, que n'han tingut fins a 3, i l'últim minut de la primera meitat de Bonyar pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada gazzaniga que hagués pujat al marcador tot i senyalar-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics a pujar a primera divisió de nou.
1: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
13: Bona nit.
1: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
6: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi, on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter, i al mateix minut la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
1: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume. Bona nit.
6: Bona nit.
1: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
2: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
1: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194 a la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
14: I mean, everybody's asking me, there is a lot of talk about this.
15: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana, para preparar el partido, pero no es una excusa. Tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
14: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
1: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
16: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions, fa un joc per mi millor del que el feia la temporada passada, així que res.
1: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera 2-2, això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
17: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bien y manteniendo lo que está bien.
1: I també ens arriben declaracions de Juliano Belletti, el Barça Atlètic, que és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
18: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto. Y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenía. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez, los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto y la intensidad.
1: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
2: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. Ens podem parlar l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
21: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
22: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos, o casi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Nous centres educatius estaran tancats aquest dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons han informat fonts d'educació. En concret, es tracta de dues escoles, quatre instituts, dos centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que podran obrir. I final d'infart d'aquesta 30a edició del concurs de castells a la Tarra Corena Plaça. Les últimes novetats ens les porta en Francesc Domènech, de Radio Ciutat de Valls. Bona nit, Francesc.
2: Bona nit. Estem a més de gairebé 6 hores de concurs de castells i estem a la recta final i encara no sabem qui s'endurà el gat a l'aigua, qui guanyarà el concurs de castells. Ara mateix, la Colla Vella està començant a intentar el 4 de 10 amb Folre i Manelles. Ja el té carregat, però el vol repetir per descarregar-lo. I d'aquesta manera forçar els castellers de Vilafranca a fer el 9 de 9 amb Folre, que només li serviria per guanyar el concurs si el descarregués. És a dir, aquesta és la situació d'ara. La colla, pràcticament tothom ja han acabat. La jove de Tarragona ha consolidat, haurà quedat en tercera posició, i la colla jove, Xiquet de Valls, en la quarta posició. Per tant, pendents de 4 de 10 de la Colla Vella i 9 de 9 dels castellers de Vilafranca per resoldre finalment aquest concurs de castells.
1: Moltes gràcies. I les conseqüències del temporal i aquest dilluns, la primera fase de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La primera d'aquestes tres etapes s'engega prioritzant els perfils clínics més vulnerables per evitar complicacions greus de salut. Ràdio Rubí, David García.
3: A partir de dilluns es podran vacunar els majors de 80 anys, els nens de més de 5 mesos i menys de 5 anys, pacients amb atenció domiciliària, la gent gran ingressada a residències o centres sociosanitari, les embarassades i els professionals sanitaris. Els directors del CAP Sant Genís i el CAP Anton de Borja de Rubí, David Mérida i Héctor Santos, fan una crida a la ciutadania perquè demanin cita anticipada.
4: Que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
5: Però ara lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables.
3: La segona fase començarà el 26 d'octubre, quan la campanya s'ampliarà a tots els majors de 65 anys i a pacients amb patologies de risc o immunosupressió.
1: I les conseqüències del temporal encara es noten a la xarxa de carreteres catalanes, amb 9 talls de trànsit i trams afectats per les inundacions i esllavissades, principalment a les demarcacions de Barcelona i Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a...

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Capdevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut tres fills, tenim cinc nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava dos mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca. Records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem.
4: T'està escoltant.
3: La coneixem. Estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I a Apple. I a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu, hola Albert, fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu, quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un one-hit wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah!

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJs.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estén fort. I enmig de vestides amoroses, bevet seu record.

Ens dit sa botella i un cinglot. Més quan ja més passa sa guitera

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977. I Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo, la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, en 14 o 15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Bé, vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja tens, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalda d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert.

Què tal? Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics, i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa, i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar. Però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Doctor Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

Ai, quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Hello. How are you? Have you been all right?

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol. Rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Va ser èxit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara matura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum. I nos dieron les 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar While My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While my guitar gentle weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison, per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road, del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí, amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de Wight es va celebrar el 1970 entre el 26 i el 31 d'agost a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

0: Oh.
1: Es va incloure en diferents versions a diferents recopilatoris, per exemple també el Caribe Mix.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

0: comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Johansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de l'Això en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo,
3: no
1: te, jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
3: la
1: el mateix.
3: La temporada
1: eh?
3: Després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir,
3: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí. És que jo crec que no m'agrada... Vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms. He vist una de les que està catalogada com de les tres millors. No m'ha agradat. Veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, de,
1: no
0: a més des del principi
1: gens
0: jo, la relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però...
0: Joey i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. Sí. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: últim
1: incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo mirant-la,
1: és
3: ara.
1: La cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
3: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferi, així, també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La, perquè...
1: no, la desena no, és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, no, clar. Però... uf, però allò
3: això
0: encara...
3: és una, això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·les, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. Home. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah,
3: vale?
0: Sí?
3: Ja
0: ah,
3: està... però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, así.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor español de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querien i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del sí, Toro Goyen sí, amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials sí? espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben doncs... feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que us querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... bueno, és per allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: No one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
3: I això que tu no ets gaire de ciència-ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però el com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
4: It says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: I'm so insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: You ready to get in some real trouble?
10: As a coven, you can be unstoppable.
11: If I were a vampire, you'd be dead.
12: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues jo aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide.
3: Sí.
2: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
13: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
14: Well, you knew I wasn't always in art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
15: Jackie, what is happening?
14: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
15: Fuck off! I didn't sign up for this!
14: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
16: Where is Jackie Bryce?
15: This is fucking insane!
17: You might be right about that.
2: Don Jackie Bryce porta 20...

0: abans que la matina ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen, i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
1: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
0: Sí,
1: titular. Punt! Sí. Següent sèrie.
0: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
1: Ai.
2: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
3: ¿Archie? Hoy te ves el culo.
2: Puedo oler tu sangre.
3: ¿Qué?
2: Okay, nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
4: ¡Ay, no mames!
3: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
2: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
3: ¿Qué se te antoja?
5: ¿Y qué?
3: ¿No quieres limón o algo?
0: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi, créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
1: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia, i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu. Era espanyola. Sortia la Mariana Alterio, era protagonista. Així us dono pistes. I anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia... Yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món, i resulta que no s'ha acabat.
0: Pues,
1: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
0: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
6: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
7: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
8: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
7: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
8: Ni de su humor.
9: ¿Podemos hablar un segundo?
7: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
9: Yo...
7: Stop, eso ha sido un segundo.
8: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
0: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
1: En fin.
0: Així
1: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
0: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
10: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
11: ¡Papá! No, pero hay un límite.
10: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
12: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
13: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
10: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
11: Ya lo sé.
14: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
15: Yo no estaba desnudo.
11: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
15: No sé qué decir.
10: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
0: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientat en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
1: Bueno.
0: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... No, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... És a dir, és una trama que

0: s'ha explotat bastant, ja, la dels advocats. Llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
1: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
0: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
1: Sí, sí.
0: A Netflix arriba, això sí que fa una vinta de mandra.
1: Vinga, va, som-hi.
0: El Círculo.
2: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
3: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
4: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
5: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
6: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
0: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
1: Vale. Vale. Sinopsis Netflix.
0: Sí. I la següent de Netflix.
1: Venga,
0: machos de verdad.
7: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
8: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
9: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
10: Roberta es el nuevo director de programas.
11: Directora.
10: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
12: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
13: Abramos la relación.
12: ¿Perdona?
13: Tenemos que experimentar.
12: Me encuentro mal. Estoy fatal.
13: ¿Sabes cuánto hace que no...?
12: 5 semanas.
13: 5 meses.
12: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
13: Tú solo tienes bajos.
12: Venga ya.
13: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
14: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
15: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
13: ¿Qué es un juguete sexual? ¡Ah!
16: ¿Pero qué es ese ruido?
13: Está llamando a la abuela loca.
0: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
1: Pues bueno. Hi ha alguna raó per aquí a Espanya, aquí algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
0: Ja. No sé.
1: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
0: S'entén.
1: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
0: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
1: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco?
0: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
1: Pues no, però perdona, no és la del...
0: Ah, no?
1: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
0: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
1: venga,
0: dies...
1: Venga, va. Més.
0: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no, no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
1: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de...
0: Ui, ja.
1: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
0: Ja,
1: entens?
0: Ja. Que ho entenc, que ho entenc, que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
11: I met a man who managed to grow a monkey life.
17: The little people in jars.
18: Excuse me, you sell buckets?
17: Buckets? No.
19: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
17: Are you two an item?
20: No! Word.
21: You can ask them questions about the future.
17: They will always answer with the truth.
21: What are you going to ask them?
0: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah,
1: vale.
0: Bueno, clar.
1: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
0: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
1: Correcte.
0: Si voleu saber de què va...
1: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
0: Sí.
1: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu espòiler amb la sinopsi, així aneu nets, la gaudiu més.
0: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
22: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
23: Hi, I'm Sue, by the way.
24: Hi.
23: That's a really nice dress.
24: Thanks. I made it.
22: Sure did, didn't you?
24: So what do we do?
23: Oh, so this is your first day, like, ever?
24: I was schooled at home. Till today, I mean.
25: Oh, I love that for you.
26: There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
24: I used to dream about this.
0: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de... que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
1: Sí.
0: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
1: Sí.
0: No?
1: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
0: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
1: Aquesta és dura, sí.
0: Aquesta és dura.
1: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
0: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime, el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
1: Un altre spin-off de Yellowstone?
0: Sí.
1: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira, en aquest
1: cas...
0: Bon pare,
1: superfan.
0: Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però oye tú.
1: Venga, va, la segunda de Furia.
0: HBO, Furia, segunda entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Claudia Salas i Ana Torrent.
1: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
0: La veritat és que sí.
1: Era xula, Furia. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, va... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en un moment. El que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, ja, ja de la primera temporada.
0: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí, amb una bateria.
1: Vaja,
0: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgeixen les xispes... O sigui,
1: perdó,
0: això
1: perdó,
0: hauria estat prohibit.
1: Netflix, és
0: que Netflix,
1: clar.
0: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgado i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava a Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
1: Bueno, però per què, escolta?
0: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael? O m'estic inventant?
1: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
0: No sé,
1: vale,
0: és que bueno, jo em sembla que sí.
1: Pepa Niort de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot, tampoc pot estar malament, no?
0: Natàlia Varela.
1: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
0: Sí, sí, no ho sé. A veure,
1: Rafael confiem... és una figura important.
0: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Ah, perdó, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulia de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
7: Para todos los públicos.
8: Funky Radio Show.
7: Aprovechalo.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
5: Funky Tracks Radio.
6: Ese que dicen que es para gente...
7: Para gente encantadora.
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation. Elegir no te cuesta más.
8: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.